Són les tres peces per a piano d'Oig 946 de Franz Schubert que hem sentit interpretades pel pianista Paul Lewis.

0: Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua amb el concert per violí, corda i baix continu La Primavera, del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi. Els intèrprets seran Pina Carmirelli, violí i Musici.

0: Òscar Mirelli, violí i músici, ens han interpretat el concert per violí, corda i baix continu La primavera, del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la suite de jazz número 2 que Dmitri Shostakovich va compondre l'any 1938. Ens acompanya la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Ricardo Chailly.

0: Sentíem la suite de jazz número 2 que Dmitri Shostakovich va compondre l'any 1938. Ens acompanyava la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Riccardo Celli.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Per continuar la nostra selecció, hem escollit el motet Parce Mihi Domine de Fernando de las Infantas, que ens interpretaran Ignasi Jordà, orga, i els membres de la Música Reservada de Barcelona, dirigits per Peter Phillips.

Acabem de sentir el motet Parce Mihi Domine, de Fernando de las Infantas, interpretat per Ignasi Jordà, orga, i la música reservata de Barcelona, dirigida per Peter Phillips.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació el quartet de corda en do major, opus 3, número 1, de Jacinta Jardin, en la versió dels membres del quartet Mosaic.

0: Fins aquí el quartet de corda en do major, opus 3, número 1, de Jacinthe Jardin, que hem sentit en la interpretació del quartet Mosaic.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit sentirem la quarta sinfonia en sol major de Gustav Mahler en la versió de la soprano Reri Grist i l'Orquestra Filarmònica de Nova York dirigida per Leonard Bernstein.

0: Acabem de sentir la quarta sinfonia en sol major de Gustav Mahler en la versió de la soprano Reri Grist i l'Orquestra Filarmònica de Nova York dirigida per Leonard Bernstein.
1: Catalunya Música.
2: Franz Liszt és l'autor del cicle de cançons Sonets de Petrarca que sentirem ara en la versió d'Infamula, Soprano i Edelmiro Arnaltes, Piano.

0: Inva Mula, soprano, i Edelmiro Arnaltes, piano, ens oferien el cicle de cançons Sonets de Petrarca, obra de Franz Liszt.
1: Catalunya Música.
2: A continuació us convidem a sentir el quartet per la fi dels temps d'Olivier Messiaen en la versió de Claude Desourmont, clarinet, Lubin Jordanov, violí, Albert Tétard, violoncel, i Daniel Barenboim, piano.

0: Hem sentit el quartet per la fi dels temps d'Olivier Messiaen en la versió de Claude de Sourmont, clarinet, Lubin Yordanov, violí, Albert Tétard, violoncel i Daniel Barenboim, piano.
1: Catalunya Música.
0: Ara us convidem a sentir la rapsòdia per violí i orquestra Opus 9 d'Ignaz Wagalter. Els intèrprets són la violinista Irmina Trinkos i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Alexander Walker.

Hem sentit la rapsòdia per violí i orquestra Opus 9 d'Ignaz Wachalter en la versió Irmina Trinkos, violí, i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Alexander Walker.

0: Catalunya Música.
1: D'Arcangelo Corelli podrem sentir ara un dels seus concerts de l'Opus 6, opus publicat a Amsterdam l'any 1714. Hem triat el Concerto Grosso en fa major número 2 i el sentirem a càrrec de Chiara Banchini al capdavant de l'ensemble 415.

0: L'ensemble 415, amb Chiara Banchini al capdavant, ens oferia el Concerto Grosso en fa major, opus 6, número 2, d'Arcangelo Corelli.
1: Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la suite número 3, opus 55, de Piotr Ilich Tchaikovsky, en la versió de l'Orquestra Simfònica de l'Antiga Unió Soviètica, dirigida per Yevgeny Sviatlanov.

Hem sentit la suite número 3 en sol major, opus 55, de Piotr Ilich Tchaikovsky, en la versió de l'Orquestra Simfònica de l'antiga Unió Soviètica, dirigida per Yevgeny Sviatlanov.

0: El pianista Mikhail Pletnyev era l'intèrpret d'aquesta sonata Kehel 330 de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: A continuació sentirem aquí a Catalunya Música el poema simfònic Opus 20 de Richard Strauss, Don Juan, un poema simfònic que en aquest enregistrament del 1973 interpreta l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan.

0: Sentíem el poema simfònic Don Juan, l'opus 20 de Richard Strauss, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan en aquest enregistrament que van fer l'any 1973.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir el Cant del Destí per cor i orquestra, opus 54 de Johannes Brahms. Els intèrprets són el cor i l'Orquestra Filarmònica de Varsòvia, dirigits per Antoni Witt.

0: El cor i l'Orquestra Filarmònica de Varsòvia, dirigits per Anthony Witt, han interpretat el Cant del Destí per cor i orquestra, opus 54, de Johannes Brahms.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
0: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
0: Entrades a osvallès.com.
2: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
3: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
4: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
5: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
4: I aquesta setmana...

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
2: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja hi tornem a ser. Tornem a empènyer aquest nou dia. Avui començarem el nostre espai ubicant-nos a la ciutat de Bonn. Els que vau néixer, o potser hauríem de dir totes les persones que van néixer just abans del 1989, recordaran que aquesta ciutat situada a la zona de la Renània va ser la capital de l'antiga República Federal d'Alemanya. I quan Alemanya es va reunificar, Bonn va deixar de ser capital, torna la capital cap a Berlín, la capital històrica, però Bonn ha continuat mantenint tota una sèrie de departaments vinculats a la Unió Europea, una ciutat diplomàtica, una ciutat de grans dimensions, de gran abast, i que continua sent una ciutat molt atractiva de descobrir en aquesta àrea fronterera del Rin. L'any 1989, l'any següent a la caiguda del mur, aquesta ciutat va celebrar el seu 2000è aniversari. En un principi va ser un campament romà situat a la banda oest del riu Rin. A l'altra banda hi havien els bàrbars, per dir-ho ras i curt. Així doncs, en el riu Rin s'acabava l'imperi romà. I vet aquí, doncs, que aquesta ciutat, juntament amb Colònia, que està 30 quilòmetres més cap al nord, o Coblença, que està 30 quilòmetres cap al sud, esdevenen ciutats vinculades, doncs, a la cultura llatina i, per tant, també sota la influència històrica del que havia estat la religió catòlica. Vet aquí que en aquesta població hi va néixer un dels compositors més transcendentals de la història de la música, Ludwig van Beethoven. Beethoven hi va passar els gairebé 22 primers anys de la seva vida, 21 i escaig, per ser més precisos. I en aquesta població va ser on va rebre formació musical i també va ser on va escriure i estrenar i publicar les seves primeres obres. Entre totes aquestes obres de l'etapa de Bonn, n'hi ha alguna especialment desconeguda. Són aquestes obres que podríem qualificar de menors del compositor romàntic. Obres que, clar, al davant de les que va escriure en l'etapa vienesa han quedat un pèl deslluïdes, però que no perden ni un bri del seu interès, ja que ens ajuden a construir la vertebració de la genialitat del compositor. Entre aquestes obres n'hi trobem alguna, diguem-ne, amb finalitat comercials, com per exemple aquest Ballet dels Cavallers, que Beethoven va escriure quan tenia 20 anys. Va ser un encàrrec del comte Ferdinand Ernst von Waldstein. Aquest cognom segur que us resulta molt familiar. Anys més tard, Beethoven li va dedicar una de les seves grans sonates per piano. Waldstein sempre va ser mecenes de Beethoven i Beethoven sempre el va tenir en una altíssima estima. Doncs això, quan tenia 20 anys, Waldstein li va demanar a Beethoven que fes un ball de màscares que s'havia de fer a la Redutensaal de Bonn el dia 6 de març de 1791. Era un ballet, va ser un ballet característic i el que es va fer és que la gent anés disfressada de vestits, diguem-ne, tradicionals alemanys, vestits de soldats, de cacera, etc, etc. La partitura, per tant, no tenia cap pretensió de ser una obra d'alt nivell en la qual Beethoven hi mostrés les seves prematures capacitats de gran compositor, sinó que la seva finalitat és simplement ser una música per un espectacle, per una escena, per un moment divertit, sense més ambició. Aquí la teniu, aquesta pàgina, que és el primer dels dos ballets de Beethoven, dos ballets molt diferents, aquest per ballar-lo i l'altre, Les criatures de Prometeu. Aquí sí, Beethoven arriba en una altra dimensió, però això serà molts anys més tard. Si us sembla, ens quedem amb el Ritterballett, el ballet dels cavallers de Beethoven.

0: Una mirada sobre la figura de Ludwig van Beethoven que probablement no coneixeu i que ens dona una perspectiva curiosa i diferent. Beethoven, que aleshores tenia 21 anys i que va correspondre a la petició que el comte Wallstein li va fer d'un ballet de Carnestoltes en què la gent que el ballava apareixien disfressats a la ciutat de Bonn, que és on encara el va escriure, una obra juvenil que ens mostra, i permeteu-nos l'apel·latiu afectuós, un Beethoven patxanga, un Beethoven lluny de l'home trencador que va empènyer a cops de peu musical l'arribada del romanticisme. Vet aquí el Beethoven de joventut, el Beethoven de Bonn. Aquest ballet, Rita Ballet o Ballet dels Cavallers, ens l'interpretava la Nikolaus Esterhazy Sinfonia, dirigits per Béla Drajos. Així, havent sentit ja aquesta obra juvenil de Beethoven, avui creiem que ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Així ens dona peu a començar la nostra banda sonora del matí. I vet aquí que aquesta banda sonora avui farà que ens quedem on som, és a dir, a la ciutat de Bonn, aquesta ciutat alemanya situada a la Renània, a la regió de Nordwestfàlia, que ja té més de 2.000 anys, que va ser un assentament romà. Era la zona, diguem, de l'imperi. A l'altra banda del riu Rin estaven els bàrbars, allà mirant. Aquesta és la imatge en forma de meme radiofònic que podem tenir. Beethoven no va ser l'únic compositor que va néixer i o créixer o i treballar en aquesta ciutat. Avui volem fer-vos una llista de compositors vinculats a la ciutat de Bonn. I començarem per Joseph Marie Clément Dall'Abaco. Dall'Abaco era fill d'un compositor italià molt famós que havia viscut de ple durant el barroc, que es deia Evaristo Felice Dall'Abaco. El seu fill va néixer a Brussel·les. El pare va marxar d'Itàlia i aleshores va estar voltant per Europa, i vet aquí que el fill va néixer a Brussel·les. Quan ja tenia 19 anys, el fill va entrar al servei del príncep elector de Colònia a la ciutat de Bonn. I amb 28 anys, Joseph Marie Clément Dall'Abaco va ser el director musical d'aquesta ciutat. Si teniu en compte que va néixer el 1710, vol dir que va ser director director musical d'aquesta ciutat a partir de 1738. Potser us farà gràcia saber que no gaires anys més tard qui va ocupar aquest mateix càrrec que ocupava Joseph Marie Clément Dall'Abaco va ser Louis van Beethoven, l'avi del nostre compositor, de Beethoven. Dins del catàleg de Joseph Marie Clément Dall'Abaco, fill d'Evaristo Felice, hi ha un recull de peces molt, molt estimat pels violoncel·listes. Són els capricis per violoncel sol. Són obres delicioses que sovint els violoncel·listes, quan han de fer programes de concert amb obres per violoncel sol, al costat de les antològiques suites del gran mestre Bach, inclouen algun dels capricis de Dall'Abaco. Si no els coneixeu, pareu atenció en aquest, el primer dels 11 capricis que hem conservat d'aquest compositor.

Deliciós, veritat. És el primer, preneu nota, dels capricis, dels 11 capricis que hem conservat per violoncel sol del compositor Joseph Marie Clément dall'Abaco, d'origen italià però nascut a Brussel·les, i que ens interpretava Christine von der Goltz al violoncel. Són preciosos aquests capricis d'aquest compositor, fill d'Evaristo Felice, que va viure entre 1710 i 1805. Vet aquí que va arribar a conèixer la família Beethoven. I parlant de conèixer la família Beethoven, un compositor que també va treballar un temps a la ciutat de Bonn va ser Christian Gottlob Neffe. Neffe primer va estudiar dret a la Universitat de Leipzig. Després va ser deixeble de música de Ferdinand Hiller. Va ser organista de la capella del Palau de Bonn, que era la residència d'estiu dels prínceps arquebisbes de Colònia. Així doncs, des d'aquesta feina d'organista de la capella privada del Palau de Bonn, va ser des d'on va donar classes a un joveníssim Ludwig van Beethoven. Vet aquí que Neffe, a més, sabem que estava vinculat a corrents progressistes de la ciutat de Bonn i que va ser membre de l'associació dels Illuminati d'aquella ciutat. Per tant, tot això ens ajuda a entendre d'on venen aquestes idees progressistes, avui potser hauríem de dir d'esquerres, del compositor de Beethoven. De fet, Neffe va ajudar a Beethoven en la composició d'algunes de les seves primeres obres. Neffe era un enamorat de Mozart, i no són poques les versions per piano o piano a quatre mans que Neffe escriu a partir de fragments de Mozart, particularment de la seva flauta màgica. Aquí teniu, per exemple, unes variacions sobre la marxa dels sacerdots de la flauta màgica. Neffe les va escriure per piano, però la versió que us proposem tot seguit, atenció, està tocada amb clavicordi.

Aquestes eren les primeres variacions sobre la marxa dels sacerdots de l'òpera La flauta màgica de Mozart, escrites per Christian Gottlob Neffe, l'organista, pianista, compositor que va ser mestre de Beethoven a la ciutat de Bonn, just en el moment en què aquest senyor, Neffe, treballava com a organista del príncep elector en el Palau Residència d'Estiu de Bonn, el príncep elector de Colònia. Era la seva residència estival i això va fer que la ciutat gaudís de la creació d'una universitat de gran prestigi. Els prínceps electors de Colònia gaudien molt de les seves estades, hauríem de dir, de relax en aquesta ciutat al costat del riu Rin. Però vaja, el compositor més famós de la ciutat de Bonn va ser aquest deixeble de Neffe que es deia Ludwig van Beethoven. Avui hem començat el primer temps a Catalunya Música sentint aquest tast del ballet que va escriure per encàrrec del comte Waldstein, el ballet dels cavallers, un ballet de carnaval. Però bé, en aquesta etapa juvenil, Beethoven també va ser capaç d'escriure obres d'una certa transcendència, obres que ens anuncien el Beethoven que tots coneixem i afegim que tots esperem. Entre altres obres, i a partir d'un encàrrec que li va fer l'Associació Literària de la ciutat de Bonn, la Societat Literària, per ser més precisos, havia mort l'emperador Josep II d'Àustria. L'emperador era germà del príncep elector de Colònia, el príncep elector Maximilià, i per tant aquesta societat literària va voler homenatjar el germà del príncep elector, demanant-li al jove Beethoven que fes una cantata per la mort de l'emperador Josep II i una altra per la coronació de Leopold II, que també era germà del príncep arcabisbe Maximilià. Per tant, Beethoven va escriure en paral·lel dues cantates, especialment celebrada la cantata fúnebre per la mort de Josep II, i si voleu entendre per què és especialment celebrada, us animem a sentir aquest fragment, aquesta ària amb cor, és el quart moviment de la cantata. És tan bonic que el mateix Beethoven després va reciclar aquest fragment a la seva òpera Fidelio. Disposem-nos a sentir aquest fragment titulat Da stiegen die Menschen ans Licht. Aleshores, els homes van pujar cap a la llum, un text que celebra les reformes de l'emperador Josep II, especialment per marcar la fi del fanatisme religiós i l'arribada del pensament de la Il·lustració.

sublim. Simplement sublim. Tot Catalunya, si hagués pogut sentir aquest moment, estaríem tots com els americans, amb la mà sobre el cor, com si estiguéssim sentint l'himne nacional del nostre país. És l'ària per soprano, cor i orquestra que apareix en quart lloc a la cantata fúnebre per la mort de l'emperador Josep II d'Àustria, germà del príncep elector Maximilià de Colònia. Vet aquí una obra absolutament sublim, aquest cor que acabem de sentir, Da stigen die Menschen ans Licht. Aleshores, els homes van pujar cap a la llum. És el retrat de com els temps de Josep II havien facilitat, segons aquest homenatge en el text de la seva cantata fúnebre, l'accés al coneixement, a la il·lustració. Vet aquí un moment d'aquells meravellosos, per cert que ens l'interpretava la soprano Charlotte Margiono al costat del cor i l'orquestra de la Deutschen Oper de Berlín, dirigits per Christian Tilleman. Bé, personatges vinculats a la ciutat de Bonn. Per exemple, no sé si us sona el cognom Zimrock. Zimrock era una nissaga, ben bé quatre generacions, d'editors de partitures. El primer de tots, Nikolaus Zimrock, era un senyor que havia nascut a Mainz, a Magúncia, la ciutat de Gutenberg, per entendre'ns, però va anar de seguida a treballar a la ciutat de Bonn. Ell tocava la trompa de jovenet i això el va permetre entrar a l'orquestra del príncep arquebisbe de Colònia, en la seva residència d'estiu, recordem-ho, a Bonn. Però ben aviat aquest senyor Zimrock va marcar el canvi del destí de la seva família. I així com també ho va fer Ricordi a la ciutat de Milà, el senyor Zimrock va crear un editorial de partitures. Els seus descendents publicarien algunes de les grans pàgines, sobretot dels compositors romàntics alemanys. Vet aquí com un dels, el seu net va publicar, per exemple, les danses hongareses de Brahms o les danses eslaves de Dvořák. Però bé, aquí tenim l'avi, que va viure entre 1751 i 1832, que va conèixer a Beethoven, perquè Beethoven era un marrec que corria pels carrers de Bonn, però quan Beethoven ja va ser tota una institució, no oblideu que Zimrock el va sobreviure, doncs va començar a publicar algunes de les obres de Beethoven. I una de les que va publicar és un arranjament que Zimrock va fer a partir del sextet per corda opus 81 de Beethoven. Zimrock va agafar el sextet i el va convertir en un trio en piano. Aquí tenim aquest arranjament de Zimrock interpretat pel trio Parnassus. Sentim l'Allegro inicial.

pogut sentir en la interpretació que en feien els membres del trio Parnassus. I també vinculat amb la ciutat de Bonn hi trobem el compositor Caspar Josef Brambach. Brambach va viure entre 1833 i 1902. Va ser compositor, va ser director d'orquestra, molt actiu en general durant el segle XIX i a partir del segle XX un compositor que ha anat quedant oblidat. Vet aquí, però, que durant molts anys va treballar a Bonn, on va escriure una gran part de la seva música avui molt poc interpretada. Però com que estem resseguint compositors nascuts o vinculats a la ciutat de Bonn, no ens hi podia faltar una mostra de la música de Caspar Josef Brambach. D'aquí tot seguit sentirem la primera de les seves tres novel·letes per piano, opus 24.

Deliciosa aquesta primera novel·leta del compositor Caspar Josef Brambach. És l'opus 24, número 1, data de 1873, i traspuava la petjada de la influència de la música de Chopin, tot i que Chopin ja havia mort molts anys abans. Caspar Josef Brambach, aquest compositor que era originari de la zona d'Alemanya, concretament a prop de Colònia, però que va passar el gruix de la seva vida desplegant la seva activitat pedagògica entre Colònia i Bonn i dirigint algunes de les institucions musicals, sobretot corals, de la ciutat de Bonn, ciutat on moriria l'any 1902, convertit en una autèntica figura local que després, malauradament, més enllà del seu àmbit, doncs, ha estat oblidat. Hem pogut sentir aquesta primera novel·leta en la versió de Julián Zalla al piano. Avui, compositors vinculats amb la ciutat de Bonn. Un compositor qui va néixer és Ferdinand Ries. Ferdinand Ries, que potser us sonarà, i va néixer just anys més tard que i nasqués Ludwig van Beethoven. Beethoven era del 1770 i Ries va néixer en la dècada de 1880. Ries, quan va començar a estudiar música, es va trobar que Beethoven ja se n'havia anat a viure a Viena i la seva il·lusió era ser deixeble de Beethoven. Per tant, s'hi va traslladar i vet aquí que allà va rebre la formació, entre altres, del mateix Ludwig van Beethoven. Per tant, no ens ha de sorprendre que la música de Ferdinand Ries reflecteixi aquesta petjada, aquesta influència del seu mestre. I si no, proveu d'escoltar aquesta simfonia número 5 en re menor, opus 112, de Ferdinand Ries.

L'orquestra de cambra de la ràdio holandesa, dirigits per Arnold Oesman, ens interpretaven l'allegro inicial d'aquesta sinfonia número 5 en re menor opus 112 de Ferdinand Ries. Us sona el nom de Johann Peter Salomon? Salomon, sí, efectivament, aquell empresari que treballava a Londres, que va contractar Haydn. Arran d'això, Haydn va fer dos famosos viatges a la capital britànica durant la dècada de 1790. Va ser en aquests viatges on Haydn va escriure les seves 12 últimes sinfonies. Doncs heu de saber que Johann Peter Salomon havia nascut a la ciutat de Bonn l'any 1745. Va viure fins al 1815 i, de jove, abans de ser empresari, va ser violinista, també compositor i, de fet, en paral·lel a fer d'empresari, sabem que encara de tant en tant agafava el violí. Però, clar, de cop descobrir que al darrere de Salomon hi ha un músic amb tots els ets i uts i, a més, nascut a la ciutat de Bonn, doncs no deixa de sorprendre'ns. I, com a testimoni, aquí teniu la seva romança per violí i orquestra de corda en re major.

0: Una delícia de romança, la que acabem de sentir, original de Johann Peter Salomon, romança per violí i orquestra de corda en re major que ens interpretava Daniel Hope al costat de l'Orquestra de Cambra de Zúrich. La música de Johann Peter Salomon, aquest home nascut a Bonn que amb el temps esdevindria empresari i que contractaria Joseph Haydn per anar a estrenar les seves últimes sinfonies a la capital britànica. Amb Salomon completem aquest recorregut que avui us hem proposat per començar el dia al primer temps de Catalunya Música amb compositors vinculats a la ciutat de Bonn.
1: El primer temps.
0: I efectivament, al primer temps arribem a la nostra recta final. Avui recordant que el 26 de febrer de 1752, en el Covent Garden, que feia pocs anys que s'havia inaugurat de Londres, Georg Friedrich Händel estrenava la seva darrera obra mestra, el seu darrer oratori. Ens referim a l'oratori Jefta, escrit sobre un text de Thomas Morell basat en la breu història de Jefta que apareix en el llibre dels Jutges, capítol 11 de la Bíblia. Una història que ja havia estat musicada per altres compositors i que a Händel li va servir per acomiadar-se aquell 1752 de la gran creació musical. A partir d'aquell moment, Händel ja no va escriure cap obra nova de caràcter important, simplement algunes revisions. És veritat que Händel estava afectat per cataractes que l'impedien, diguem-ne, poder treballar amb normalitat. Si més no, aquí tenim aquesta darrera pàgina mestra del compositor.

Waft, Hair, Angels, Throw the Skies. Quina ària més bonica, mare de Déu. Handel ens domina, ens té agafada la mida, ens agafa el cor i l'ànima i fa una mena de plastilina que ens deixa absolutament astorats. James Gilchrist, tenor amb el conjunt de Sixteen, dirigits per Harry Christophers, ens interpretava en aquesta ària de l'acte tercer de l'oratori Jefta de Handel, l'última pàgina, l'última obra mestra que Handel va estrenar el dia 26 de febrer de 1752. La música de Handel, aquest darrer oratori Jefta que va haver d'acabar com va poder, perquè l'afectació de les cataractes, la dificultat de la visió el va anar impedint i dificultant i necessitar ajuda del seu secretari per poder completar aquesta partitura. És per això que a partir de 1752 i fins que moriria el 59 ja no va tornar a escriure cap obra significativa nova. Completarem aquest tast amb un moment coral de l'oratori Jefta.

0: I amb aquesta fuga s'acaba aquest cor d'israelites de l'oratori Yefta, l'últim oratori de Händel, que s'estrenava justament el 26 de febrer de 1752 al Covent Garden. Malgrat els problemes de visió per les cataractes, Händel mateix va dirigir aquella estrena. Ja mai més escriuria cap obra d'aquest embalum. La música del darrer Händel avui ens ha permès acomiadar el nostre primer temps. Ja sabeu que demà hi tornarem ben d'hora, ben d'hora. I com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
2: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
1: I aquesta setmana...

0: Les connexions invisibles de la Mediterrània, segona part.
1: El violí vermell. Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, parlem de suplantacions de veu, d'autoria i d'identitat artística en la clàssica. A partir del cas Cavaller, ens preguntarem si una imitació es pot presentar com un document real. I què en dirà les empoderades? Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música. A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
0: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
1: I aquesta setmana...

0: Catalunya Música.
1: Sabies que el foc és un dels símbols rituals de la humanitat més utilitzats arreu del planeta per la seva capacitat de destruir i transformar alhora?
2: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.
1: Saltar una foguera allunya les malalties, protegeix la collita i els ramats, o et converteix en adult. El foc crema els trastos vells i tot allò que ha de quedar enrere. Per tant, és com una porta d'entrada a un futur lliure de càrregues del passat. A més, el foc escalfa i ens dona llum. Com a símbol ritual, no li podem demanar gaire més al foc. Per això avui li dedicarem un programa especial amb un recorregut per algunes músiques que encendran un bon foc purificador per renéixer de les cendres amb més força que mai. Si teniu Set de Sons, comencem!
2: Set de Sons, la música que et cuida.
1: Si pensem en foc i música, és evident que el primer referent que molts ens ve al cap és El amor brujo, de Manuel de Falla, una obra nascuda entre el teatre, la dansa i el món popular andalús que Falla va compondre inicialment entre el 1914 i el 1915. Al centre de la història hi ha Candela, una dona que no pot viure lliurement el seu amor perquè l'ombra d'un antic amant la continua perseguint. I aquí és on apareix el foc, com una força de conjur i d'alliberament. En aquesta danza ritual del fuego, la flama serveix per espantar els mals esperits i fer desaparèixer allò que ja no hauria de tenir cap poder sobre nosaltres.

El amor brujo és, sense cap mena de dubte, una de les obres més conegudes arreu del món de Manuel de Falla. Precisament, una altra de les peces més populars d'aquesta gitaneria, Canción del Fuego Fatuo, va captivar els músics de jazz Gil Evans i Miles Davis fins a tal punt que en van fer una adaptació pròpia dins del seu Sketches of Spain. La sentim.

0: Set de sons, on la música es troba amb la imaginació.
1: El fuego fatuo en castellà i el foc follet en català és una flama blavosa que apareix a la nit molt sovint en els cementiris o els aiguamolls i que quan t'hi acostes desapareix. Es tracta d'un fenomen real que s'origina per la combustió dels gasos procedents de la descomposició, però, és clar, al llarg de la història ha generat molt pensament màgic i llegendes diverses al seu voltant. Ho comprovarem en aquesta composició de Marty Moon que s'inclou dins del musical basat en la novel·la de Prudenci Bertrana, Josafat.

I d'un musical a un ballet on el foc és molt present amb la seva energia destructiva i transformadora. Amb L'ocell de foc, estrenat a París el 1910, Igor Stravinsky va consolidar la seva fama a escala internacional. Hi ha molts moments brillants en la composició i un dels més fogosos és aquest que sentirem tot seguit, la dansa infernal de tots els súbdits de Catch Tail.

0: Catalunya Música.
1: Però el foc, en el nostre imaginari, és ambivalent i, a banda d'infern, destrucció i càstig, també representa festa i alegria. La millor demostració d'això són els focs d'artifici. I, és clar, en aquest sentit, en el repertori clàssic, destaca per sobre de totes una composició en concret. La música pels reials focs artificials que Georg Friedrich Händel va compondre el 1749 per encàrrec de Jordi II d'Anglaterra. En sentim l'obertura.

I no deixem els focs d'artifici, perquè Claude Debussy també els va dedicar una composició, en aquest cas un preludi, el darrer del seu segon llibre de preludis. Aquí la música, però, no serveix per acompanyar el foc, sinó per descriure'l o, més aviat, recrear-lo amb notes. Pel que sembla, tal com demostren alguns fragments de la Marsellesa que es van sentint de lluny, Debussy va voler rememorar els focs d'artifici de la Festa Nacional Francesa.

0: Set de sons. Deixa't sorprendre.
1: És evident que el descobriment i el control del foc va ser un fet essencial en el desenvolupament de la humanitat. Gràcies al foc vam començar a cuinar els aliments, vam protegir-nos dels animals i del fred, vam il·luminar la nit i tot això va permetre que les primeres comunitats poguessin prosperar culturalment. En la mitologia grega, tot això s'explica a través del mite de Prometeu, un tità que va robar el foc als déus per regalar-lo als homes i donar-los la possibilitat de transformar la seva vida. Precisament en aquest mite es basa el ballet Les criatures de Prometeu, amb música de Ludwig van Beethoven. Deixem entrar tot seguit aquest foc que és cultura, coneixement, esperança i transformació amb el final d'aquest ballet.

0: Com sona casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: Catalunya Música. El foc significa renaixement, i de fet, a l'univers és ben bé així. Els esclats estel·lars s'originen en una mena de combustió creadora d'estrelles i galàxies. El foc encén nous mons, literalment. D'això, en anglès se'n diu Starburst, i la compositora Jessie Montgomery hi ha posat música. La sentim.

El foc als humans ens serveix per a moltes coses. En els aniversaris, per exemple, acostumem a bufar espelmes per simbolitzar l'entrada al nou any i propiciar els desitjos i la bona sort. En aquesta celebració, la música també hi és present. La que ve tot seguit, de fet, va ser composta precisament per celebrar el 50è aniversari de Jan Sibelius, un encàrrec que va fer el govern finlandès al mateix compositor. En sentim el final.

I per acabar aquest recorregut musical pel foc i el seu cicle de destrucció, purificació i renaixement, res millor que amb l'animal mitològic que ho personifica. L'ocell fènix, quan arriba al final d'un cicle, es consumeix en el foc i després reneix de les seves pròpies cendres. Per això sentirem tot seguit aquesta composició que John Williams va crear per a la banda sonora de Harry Potter i la Cambra Secreta. Fox, el fènix. Us hem acompanyat Dani Jiménez als controls i vies de so i qui us parla, Esther Plana. No deixeu de tenir mai set de sons.

0: la suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
1: Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, parlem de suplantacions de veu, d'autoria i d'identitat artística en la clàssica. A partir del cas Cavaller, ens preguntarem si una imitació es pot presentar com un document real. I què en dirà les empoderades?
2: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Avui, no us vull enganyar, però és que avui jo tinc un gran problema.
2: Què et passa?
1: Com li dic jo ara això al Pedro?
2: Com que com li dic al Pedro? Si estic aquí. Què et passa? Quin problema tens?
1: Estàs assegut? Sí, et veig assegut. Estàs sí. Tranquil, eh?
2: Jo sí, estem a punt de començar una setmana.
1: Estàs relaxat.
2: Sí.
1: No t'enfadis, eh? Tranquil.
2: Però per què m'he d'enfadar?
1: Clar, perquè és que això que t'haig de dir igual significa el trencament i la fi definitiva dels homes clàssics. No traigueu el cava tan ràpid, que penja una mica de farol.
2: A veure, un moment. Un moment. O sigui, què passa? Que estàs a punt de fitxar algú altre? Estàs a punt de fer un programa amb algú altre?
1: No, molt pitjor.
2: Molt pitjor. M'estàs espantant, eh?
1: Sí, sí.
2: Però què passa?
1: A veure, la passada setmana la vam dedicar íntegrament a Antonio Vivaldi.
2: Sí, una setmana fantàstica.
1: Val. I Vivaldi sí. Està estretament relacionat amb el barroc, sobretot,
2: sí.
1: No?
2: Sí. Bueno, clar, és que si no...
1: D'acord.
2: No. Bueno, també amb el jazz, eh?
1: Sí, bé, de manera tangencial.
2: Sí.
1: Però Vivaldi també està vinculat a un instrument que no és el piano.
2: Home, només faltaria, perquè el piano no existia en l'època de Vivaldi. Ell era un gran violinista, no?
1: Clar, això va provocar que el piano, quasi, perquè evidentment va acabar apareixent, no tingués presència durant tota la setmana passada, cosa raríssima en aquest programa, eh?
2: Quina barra que tens. O sigui, ja, has començat a espantar-me i ara ja tens el to de nye-nye-nye del piano. És que sí, no passa res si no sona el piano, eh? A més, a mi el violí m'encanta. Bueno... Des que tinc dos fills violinistes no m'agrada tant. I sobretot la Marta, la meva dona...
1: T'ho diré d'una altra manera. Estic convençut que els teus dos fills són uns grans admiradors del nostre protagonista, que ens acompanyarà des d'avui fins divendres. Per molts, el millor violinista del segle XX i bona part del XXI.
2: Home, el millor no ho sé, però un dels millors seguríssim que sí, eh? Vinga, va, que aquesta setmana gaudirem moltíssim amb el violí.
1: I no et sap greu que no hi hagi piano, Pedro, de
2: debò? Clar que no, va.
1: Hi haurà una mica, eh?
2: No, va, anem avançant.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.
3: Dilluns,

0: Aquesta setmana la dedicarem a un gran intèrpret del violí que hem pogut escoltar en moltíssimes gravacions. Sempre n'hem parlat molt bé en aquest programa, però mai li hem dedicat un sol programa. No. Per tant, també hem de solucionar aquest greuge. Sí que és cert que allò de qui és el millor o el pitjor, aquests rànquings del món de la música, del món de l'art, no ens acaben d'agradar, però en tot cas, jo crec que no sabem si és el millor al segle XX, perquè el XXI ha seguit en actiu, però jo estic segur que és un dels millors violinistes d'aquest segle, vull dir, d'aquests darrers 100 anys, crec que no hi ha cap mena de dubte, no?
1: Sense cap mena de dubte, sí. Però a més de ser un gran intèrpret, en el pas dels anys ha aconseguit un enorme prestigi, no?, construït al llarg de dècades de concerts, enregistraments d'absoluta referència, presència als mitjans de comunicació, inclús també relació amb el món del cinema, sí. I una tasca pedagògica continuada que ha influït, doncs, diverses generacions de violinistes.
0: Per tot plegat, segur que ja us imagineu que el nostre protagonista no és altre que el gran Itzhak Perlman.

0: Aquesta és la fantàstica sinfonia espanyola, el seu cinquè moviment, el Rondó, d'Eduard Lalo. No us negarem que ens fa molta il·lusió aquesta setmana perquè Isaac Pelman és un violinista, jo diria que és un violinista magnètic. Ens encanta, ens agrada molt. I l'hem pogut escoltar en gravacions increïbles que, esclar, aquesta setmana compartirem amb tots vosaltres.
1: Sí, però bé, pot ser que ara mateix hi hagi algú que no sàpigui qui és aquest Isaac Pelman, no? Mm-hmm. Estem parlant molt d'ell, però igual no sabeu qui és. Per això, i tal i com ens agrada a nosaltres, doncs el que podem fer és, Albert, començar pel principi, no?
0: Doncs sí, perquè Isaac Pelman va néixer a Tel Aviv, a Israel, el 31 d'agost de l'any 45, per tant, actualment té 80 anys, uh-huh. i és una de les personalitats musicals més rellevants de la segona meitat del segle XX, i, evidentment, inicis del segle XXI. La seva figura molt més enllà del virtuosisme, perquè representa una manera, d'una banda, d'una manera d'entendre la tradició del violí, amb aquest so noble, i, a més, el vincle emocional amb el públic. Vull dir que no és només un virtuós que fa moltes notes molt ràpidament, sinó que hi ha tota la dimensió més espiritual de l'instrument, no?
1: Sí, ell era fill de pares jueus polonesos i va créixer, doncs imagineu-vos, l'any 1945, sí. doncs en el Tel Aviv dels anys fundacionals d'Israel, no? Als 4 anys, per desgràcia, va patir poliomielitis, amb conseqüències doncs, permanents en la seva mobilitat. Aquesta circumstància, clar, podries dir, escolta'm, doncs a partir d'aquí la seva carrera es va estroncar, però clar, tenia 4 anys. Mm. Però realment no va ser mai un impediment artístic, al contrari, eh? Va alimentar una voluntat ferma i sobretot una enorme disciplina.
0: Exacte, de fet, si ara no sabeu qui és, però teniu afició a mirar vídeos a YouTube, per exemple, mm-hmm. és molt probable que l'hàgiu vist aparèixer en algun escenari amb les crosses. Mm-hmm. Ara ja no, ara ja va amb cadira de rodes. De fet, ja fa un temps que amb cadira de rodes, però el veureu que té aquests problemes de mobilitat. Però a mi, de tota manera, a mi el que més em crida de Pelman, evidentment no és ni les crosses, ni la cadira de rodes, sinó, si parlem de la seva condició física, són els seus dits. Mm-hmm. Té uns botifarrons de dits que sembla increïble que pugui tocar el violí amb aquest virtuosisme.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, ell quan agafa el violí sembla que tingui un violí... Com es diuen aquests violins dels nens?
1: Sí, un mig.
0: Un mig, no? O sigui, de debò, sembla un violí
1: més
0: petit del que és un violí normal, perquè té les mans molt, molt grosses. I la lògica et faria pensar, amb aquestes manotes no pots tocar el violí bé.
1: És impossible que no toquis dos notes amb una, no?
0: Exacte. No, i ja ho veureu, llarga la setmana. És un dels violistes més virtuosos de la història de la música. De fet, el que dèiem, les condicions físiques, aquest problema que va tenir amb la poliomielitis, que ha desenvolupat problemes a la mobilitat, no ha sigut una condició ni un obstacle per fer una de les carreres més memorables de la història recent de la música.

0: Bé, aquest moto perpetu de Paganini és gairebé hipnòtic, eh? Evidentment, el violinista és Isaac Perlman. Però d'on li ve la fascinació pel violí? Perquè, clar, tot això ha de venir a algun lloc, no? Mm-hmm. Algun moment algú t'ha de posar un violí a les mans.
1: Clar.
0: Doncs pot semblar increïble, però té a veure amb aquest mitjà de comunicació el que estem nosaltres i el que esteu escoltant-nos vosaltres des de casa, la ràdio.
1: I no us penseu que la ràdio li va posar un violí a les mans, eh?
0: Bé, de manera indirecta, sí, de manera indirecta.
1: Sí, perquè de petit va quedar fascinat pel violí justament en escoltar-lo a la ràdio, eh? Va iniciar els estudis molt aviat i el seu progrés va ser meteòric, eh? Professors i institucions van entendre ràpidament que es trobaven davant d'un talent absolutament excepcional.
0: Sí, tant és així que als 13 anys, 13, es va traslladar als Estats Units i va ingressar a Nova York, a la Juilliard School, on ja va poder estudiar. De fet, va rebre l'herència directa de l'escola d'Ivan Kalaiman, que prioritzava aquest control tècnic absolut, que evidentment Perlman té, i, a més, la coherència estilística i el refinament musical de Dorothy DeLay. Dimarts.

0: molta gràcia perquè moltes d'aquestes obres que estem escoltant i que escoltarem aquesta setmana sonen molt a casa. Sonen a casa meva perquè les estan estudiant o perquè se les posen de referència.
1: Clar, escolten nostres violinistes.
0: Exacte, sí, sí.
1: Que és el Zapateado Opus 23, número 2, de Pablo de Sarasate.
0: Exacte.
1: Que és un bon exemple, ara m'ho escoltava i pensava, no? Evidentment hi ha tot el virtuosisme, però quan ha de frasejar,
0: sí,
1: el fa cantar el violí, sona molt bonic. No és només la dificultat per la dificultat.
0: I tant.
1: És bastant la dificultat per la dificultat, però hi ha alguna cosa més, també, no, aquest violinista?
0: Sí, sí. Però va, tornem a Perlman. Sí. I és que al llarg dels anys 60 i 70, del segle XX, evidentment, es va caracteritzar per un domini de l'energia, la brillantor. A veure, al cap i a la fi era jove, no?
1: Sí.
0: I clar, una facilitat tècnica gairebé insultant.
1: Sí, hi ha una arrogància tècnica aquí.
0: Perquè dius, quan ho fan tan fàcil i els surt tan fàcil...
1: Amb 18 anyets, que ja devia tocar el violí així o millor, com estem escoltant ara mateix de fons, els mestres que devia tenir, vam dir, si me n'has ensenyat tu a tocar el violí.
0: Exacte. No, i a més, quan ets jove, mira, ara fa poc temps... vaig poder anar al Museu de la Música que feia un concert de joves músics, no? Tocava un dels meus fills, tocava allà, i altres nens i nenes, no? I veies justament aquesta energia desbordant tenen...
1: Aquest punt arrogant de la joventut,
0: sí,
1: hi ha de ser,
0: sí,
1: hi ha de ser.
0: I veies coses que tocaven molt difícils, per exemple, vaig veure un flautista boníssim que només té 11 anys, 11 anys,
1: imagina't.
0: I tocava la flauta espectacular, un saxofonista que tocava molt bé, molt bé, molt bé, amb el programa aquest que es diu Smug Junior. I és curiós perquè tots tendeixen a fer uns tempos molt més ràpids del que diu el compositor, però és que el cor batega més ràpid.
1: La vida va més ràpid a aquella època, sí, senyor, és veritat.
0: Doncs amb Perlman passa el mateix, no? Els tempos en aquella època doncs, tendeixen a ser ràpids, l'arc és expansiu i hi ha una espontaneïtat que hipnotitza.
1: De fet, molts violinistes valoren molt aquest període d'Isaac Perlman perquè creuen que és la combinació perfecta entre la frescor de la joventut i el control tècnic. Una, de fet, dualitat molt estranya en algú tan jove, perquè el normal és que hi hagi aquesta frescor, aquesta bogeria, però... hi hagi una mica de descontrol, i no, aquí hi ha també molt de cervell. Ara bé, no vol dir que durant la seva joventut només interpretés obres de gran lluïment com les de Paganini o Sarasate,
0: Sí, no, no.
1: Sinó que també es va fer molt popular interpretant concerts com aquest.

0: Una meravella.
1: Tercer moviment, finale, sí. Allegro, vivacissimo, del concert per a violí i orquestra en re major, opus 35, del genial Félix Mendelssohn, un dels concerts per a violí més estimats, més coneguts i més bonics que hi ha.
0: Del que en parlarem al llarg de la setmana, també.
1: Exacte, sí. Que, a més, doncs això, no? Perlman va interpretar durant els seus primers anys de carrera. És curiós perquè són concerts que, per un no violinista, dius, ostres, que difícil, i és veritat que quan són molt joves, els violinistes ja el comencen a afrontar,
0: clar, no? Perquè deu estar molt ben escrit pel violí.
1: Sí, exacte. Ah, exacte.
0: És còmode.
1: Sí.
0: En tot cas, el tocava de joventut, amb un èxit enorme, per descomptat, amb aquesta arrogància de la joventut, però als anys, amb els anys va arribant la serenitat, no?
1: Clar.
0: La reflexió...
1: Clar.
0: I així ens situem a la que podem dir l'etapa de maduresa, que més o menys situaríem a partir dels anys 80.

0: Res, és una... un exemple de sereno, sí, com sí. Dèiem ara, no?
1: Normalment intentem que la música reforci el nostre discurs, però avui està clar que amb això ens hem equivocat, perquè no, de sereno, res de
0: no,
1: res.
0: No, perquè, a veure, vull dir, aquesta obra té altres moviments que sí que tenen una certa sereno, però hem anat a buscar sí. El cinquè moviment, la burlesque, l'allegro con brio, del concert per a violí i orquestra número 1, opus 77, del genial Dmitri Shostakovich. I és que és realment una anada de l'olla. O sigui, aquesta és la nostra valoració tècnica.
1: Sí, sí, Shostakovich, què t'has pres per escriure això? Quina bogeria!
0: Sí, sí, sí. També t'he de dir, que per assumir una obra d'aquestes característiques, clar que quan ets jove pots tocar el Mendelssohn i tal, però això no només és complexitat tècnica.
1: Ho has d'entendre, també.
0: Exacte.
1: Sí, sí, és veritat.
0: Exacte.
1: En tot cas, a mesura que van passant els anys, com és lògic, Perlman, com ens passa a tots, l'agilitat dels principis s'ha anat perdent.
0: Això tu.
1: Jo em conec un que van esquiar no fa gaire, gairebé l'ingressen. No fa gaire, fa més d'un mes, però vaja. Tot i que, també penso, ja voldrien molts violinistes joves tenir l'agilitat del Perlman madur.
0: Vell.
1: Ja no, madur, no, vell, directament,
0: sí,
1: no?
0: Exacte.
1: En tot cas, per donar, al final, la maduresa que et permet, et dona pas la possibilitat a fer interpretacions amb menys exhibició i més reflexió. També fruit de la vivència vital, no?
0: Mira, i això és una cosa que l'humanitza. Perquè jo recordo la setmana que li vam dedicar a Claudio Arrau, que ja tenia 20 anys i ja era vell. Vull dir...
1: És veritat.
0: No?
1: És
0: tot veritat. Ja eren tempos lents, ja necessitava pensar la música, perquè tot s'havia de pensar,
1: sí, sí,
0: i tot
1: sí.
0: Havia de ser... No? I és veritat que...
1: Deixa't anar una mica.
0: Clar, clar. I aquí dius, home, quan ets jove, doncs, tens aquesta energia, i després, clar, el curs musical doncs, es torna més ampli conforme vas fent anys, no?
1: Clar.
0: Sovint amb tempos més reposats, una tensió enorme...
1: I després de dir reposats, perquè tampoc és que siguin lents els tempos de Perlman.
0: No.
1: Molt menys.
0: No, però potser les frases són més respirades, no?
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí.
0: Més s'entén tot més com... Jo t'ho he dit més d'una vegada. Jo he tingut l'oportunitat i la sort de poder dirigir el Requiem de Mozart unes quantes vegades a la meva vida, de ben jove, no? Després ja no tant, i ara pues, properament també l'hauré de dirigir. I sempre l'afronto des d'un punt de vista meu. Perquè al cap i a la fi, el Requiem de Mozart és un. I si tot l'haguéssim de fer com Mozart va pensar, doncs només hi hauria una interpretació.
1: Clar,
0: no?
1: Clar.
0: Però un el viu d'una diferent manera.
1: Tu has canviat i la interpretació canvia. Clar.
0: Exacte. I llavors t'imagines... Doncs ja amb l'edat entens, no? Alguns tempos una mica més lents, etc. En tot cas, alguns crítics parlen de la música que fa Perlman amb una certa saviesa narrativa.
1: Clar, no? I té sentit, no?
2: Dimecres,

0: I qui no coneix aquesta melodia tan trista?
1: I tan bonica.
0: I tan bonica, eh?
1: I tan ben tocada.
0: I també tot plegat. Aquesta extreta, sí, sí, de la llista de Schindler, aquesta pel·lícula de Steven Spielberg. De fet, aquesta composició de John Williams, eh? Va guanyar el Premi Òscar a la millor banda sonora original i també va guanyar l'Òscar a la millor direcció, entre d'altres, eh? Entre d'altres. Mm.
1: Com deia l'Albert, la música la va compondre John Williams, que amb aquest so del violí... Ostres, és que és un violí trist.
0: Clar. No? Plora, violí plora.
1: Exacte. Sí, sí. Doncs Williams volia traslladar-nos precisament tota la tristesa d'un context tan bèstia com va ser l'extermini jueu a la Segona Guerra Mundial.
0: És el fil argumental, no?, d'aquesta llista de Schindler a través d'aquest personatge que ens salva, de salva jueus, etc. També no hem d'oblidar que Isaac Perlman és jueu, nascut a Tel Aviv, a Israel. Per tant, encaixa perfectament per un encàrrec com aquest. També és veritat que el ser un extraordinari violinista com és pot extreure tota la sensibilitat de la partitura i expressar-la a través del violí, com estem escoltant ara mateix de fons. I també em poso la

0: entre Pellman i les composicions per a violí de Beethoven. Però també van posar especial èmfasi en les obres que interpretava Pellman quan era més jove, totes carregades d'un enorme lluïment i virtuosisme.
1: I el que volem fer avui és centrar-nos en un altre compositor. Un compositor, a grans trets, podríem dir, Pedro, poc donat al lluïment i al virtuosisme, no? En el sentit aquest de fer lluir l'intèrpret, no? La visió més teatral, diguéssim, de la concepció musical, ja que podríem dir que la seva expressió, en termes generals, trobaríem excepcions, però en termes generals és més íntima, en referint també a un altre grandíssim, ni més ni menys que Johannes Brahms.

0: I ja ens torna a passar que no podem
1: ens
0: parlar.
1: Costa. Recordeu que us dèiem que fa cantar el violí?
0: Sí.
1: Aquí es nota molt.
0: Absolutament.
1: I també a mi em sorprèn molt...
0: Bueno, abans el feia plorar.
1: Sí, i ara el fa cantar també. No, però a mi em sorprèn molt quan escoltes Pelman obres tipus Sarasate, Paganini, etc., així de lluïment, diguéssim, més de l'intèrpret, el so del violí és un. Ara, escoltant, per exemple, com estem escoltant música de Brahms, el violí, el so és un altre.
0: Totalment.
1: Molt més ampli, més harmònics. I és el mateix intèrpret.
0: I tant. I és que, com ja us hem dit moltes vegades, el repertori de Pelman ha interpretat i enregistrat és amplíssim, sí, per això no és fàcil centrar-nos en pocs compositors. De totes maneres, hi ha certa unanimitat en considerar que entre dels que més i millor interpretat hi ha Beethoven, tal com vam escoltar ahir, però també, com deia ara l'Albert, Johannes Brahms.
1: Entre d'altres que anirem comentant al llarg de la setmana, perquè hi ha més compositors que seguirem dient això, entre els que més i millor ha tocat, doncs hi ha Brahms, Beethoven i d'altres. En tot cas, entre tots els grans compositors del repertori, Brahms ocupa també un lloc privilegiat en la trajectòria de Pelman, i ho és malgrat la diferència amb compositors com Sarasate o Paganini. De fet, Sarasate i Paganini, comparats amb Brahms, sembla que es dediquin a coses diferents, directament.
0: Totalment.
1: No? Brahms demana aquest so tan cantàbile i íntim que estem escoltant ara mateix de fons, i en molts casos té una concepció gairebé simfònica del violí.
0: Sí, total, que és tot un repte interpretar sí. Brahms, I és normal perquè la seva música demana densitat, amplitud i, podríem dir, una autoritat natural, no? El solista ha de ser capaç de mantenir tensió dramàtica, durant frases molt llargues, dialogar amb una orquestra poderosa i al mateix temps preservar la calidesa lírica, no? I tot això encaixa de manera gairebé perfecta amb la personalitat musical de Pelman.
1: I un dels casos més evidents és aquest.

0: Aquesta és una d'aquelles obres que tothom hauria de conèixer, no?
1: Sí, obligatòria.
0: Obligatòria.
1: Això va examen.
0: Això va... Sí, però és que ja no dic tothom que escolti Catalunya Música.
1: No.
0: Tothom del món mundial.
1: Exacte, sí.
0: És així, a l'escola s'hauria de posar.
1: I tant.
0: Clar,
1: i tant,
0: s'haurien de fer més audicions de música de tots els temps a l'escola.
1: Sí, però de forma didàctica i entenedora, eh?
0: I fins i tot, no, i ja no de forma didàctica, mira què et dic. O sigui, quin problema hi ha en posar les quatre estacions als nens?
1: Cap.
0: Quin problema hi ha en posar el concert de violí de Beethoven als nens?
1: No.
0: Fins i tot, ja et dic jo, fins i tot de música de fons.
1: Sí, però quan dic didàctic em refereixo a que no sigui l'actitud ja de l'entorn, ja ens entenem, no?, d'aquesta cosa de la música clàssica tan rigorosa, estricta, i que anem, perdó per l'expressió, amb un pal al cul. No, vull dir que una cosa més relaxadeta també està bé perquè al final és música.
0: Sí.
1: I la música ja té molts nivells d'interpretació,
0: evidentment.
1: Pots ser un professional de la música i l'has d'estudiar des de l'arquitectura més interna i coneixen els detalls, i això és, ho has de fer molt de rigor, evidentment. Però escolta, també un pot anar relaxat a escoltar un concert sense més aspiració que gaudir de la música pel mateix gaudi d'ella mateixa. I això em refereixo, no?, de que s'ha de servir també d'acord amb el públic al que t'adreces, no?
0: Exacte, exacte. En tot cas, aquesta és una...
1: M'he ficat intens, ara.
0: Com? Sí. Bueno, és que estem escoltant Brahms.
1: Exacte, ens empaltem d'això.
0: És que és així. Com vam acabar ahir l'audició amb el concert de Beethoven? Exaltats,
1: no? Volem anar a fer la guerra, sí.
0: Doncs això. Aquest, és el concert per a violí Opus 77 de Johannes Brahms. Poc n'hem parlat, però ja en parlarem molt, I de Brahms en parlarem molt aquest any.
1: I tant. Dijous.

0: Dins de l'amplíssim repertori de Pelman, algunes de les composicions de Max Bruch, aquest compositor alemany, que dèiem abans, bueno, no havíem dit el nom, però hem dit que era alemany,
1: exacte. Sí, sí.
0: Doncs això, les composicions de Bruch ocupen un lloc privilegiat, sobretot, evidentment, el seu concert número 1, que tot seguit us comentarem i que no podia faltar amb aquesta setmana.
1: Oi que no?
0: No.
1: Seria imperdonable. Estem escoltant ara la Fantasia Escocesa en opus 46, el seu primer moviment. Bruch es tracta d'un compositor que sembla... És que ho hem dit gairebé cada dia, això. No? Perquè, clar, la paleta expressiva de Pelman és tan àmplia que tots els compositors s'adapten perfectament a la seva manera natural d'interpretar aquest so ampli i càlid, una tendència constant al cant, a la línia melòdica, no? A fer cantar el violí i una manera d'expressar l'emoció, doncs amb aquesta noblesa, no? Sense efectismes que siguin estrictament innecessaris.
0: Sí, de fet, durant dècades, molts estudiants i melòmans han descobert Bruch escoltant precisament les versions de Pelman, no? I més concretament, doncs, home, el seu cèlebre, conegudíssim, curiosament, conegudíssim, l'últim moviment.
1: Sí.
0: Perquè hi ha molts concerts per violí, per piano, que fins i tot sinfonies, no? O sigui, com fa el primer moviment de l'Heroica? Ho sabem tots. Sí, com fa l'últim moviment?
1: No l'hauríem de pensar una mica més, sí.
0: Ah, doncs aquí, l'últim moviment del concert número 1 en sol menor de opus 26 de Bruch, conegudíssim, i més tocat per Pelman.

0: Ja us demano disculpes, però és que estem fent ràdio i hem d'intentar explicar-vos coses.
1: El que estàs fent és un sacrilegi.
0: En sóc conscient, en sóc conscient.
1: De parlar damunt d'aquesta meravella.
0: Però és que hem d'explicar coses. L'heu reconegut, el tercer moviment, al final, Allegro Enérgico, del concert per violí i orquestra número 1, en sol menor, opus 26 de Max Bruch. Doncs bé, podem dir que aquesta és l'obra central, no?, en la relació del violinista i el compositor Max Bruch. Diríem que és també l'obra més coneguda de Bruch per a violí. De fet, jo crec que és l'obra més coneguda de Bruch per a violí i per no violí, l'obra més coneguda de Bruch. I és una composició, aquesta, que ha estat present en concerts al llarg de tota la vida de Pellman i també en diverses gravacions. Per tant, és interessant per poder escoltar també, no?, com ha anat evolucionant el violinista al llarg de la història, de la seva història, en funció d'aquestes gravacions que ha enregistrat diverses vegades al llarg de la seva vida. Per tant, és un vehicle que va molt bé per poder desplegar tot l'art de Pellman. No ho comentàvem fora d'antena, no? De cop i volta era enèrgic, de cop i volta passava a ser una cosa íntima amb una expressivitat brutal.
2: Sí, i és que, tal com sentim de fons, és un concert que demana un equilibri molt delicat, no? Hi ha passatges, doncs, de gran lluïment. Vull dir, aquest principi que nosaltres podem xiular, aquí hi ha una quantitat d'acords i de dobles cordes que passen desapercebudes perquè a ell li surt fàcil, no?
0: Sí,
2: però és molt difícil de fer.
0: Però ho deia, més ben bé, que és el cas d'un, en aquest cas, un violinista que fa amb el violí el que vol.
2: Clar.
0: Que vol i fins i tot una mica més.
2: Això és curiós perquè moltes vegades per l'oient hi ha moltes coses que passen desapercebudes. Jo de vegades escric música pensant de dir, mira, aquí faré aquest detall, no sé què, i tal. Però és més per una qüestió, bueno, de que jo crec que ha d'anar per allà, però després allò no acaba sortint,
0: però
2: no?
0: Però penso que aquestes coses que d'entrada són imperceptibles, si no hi fossin...
2: No, clar, seria diferent.
0: Igual ho notaríem, també.
2: Sí, un dels exemples, jo me'n recordo molt, de quan vaig estudiar Gaudí, va repetir el segon de Rachmaninoff, l'últim moviment... L'últim moviment de segon de Rachmaninoff fa tiro, tiro, parava, parava, piro, tiro, tarara, tarara, torara...
0: És molt difícil agafar-ho amb el violí de fons, però sí.
2: No, però...
0: Sí, el conec.
2: Però això, que són quatre notes, tiro, tiro, tarara, tarara...
0: No són quatre,
2: realment. Entremig hi ha para, tacatatacatatà, no? I dius... I jo quan estava estudiant deia... Sí, això no ho he sentit mai, que hi hagi
0: doncs hi és.
2: Tantes notes, no?
0: Clar, però si toques només les quatre notes, et faltaran coses quan ho escoltis, també.
2: Exacte.
0: Quan interpretes sense que mena dubte, però quan escoltes... avui passa alguna cosa amb aquest concert, sona diferent.
2: Doncs amb el concert de Bruch passa una cosa similar, Com dèiem, hi ha passatges de gran lluïment tècnic, però en el fons sempre subordinats amb aquesta melodia, no? El ti-ti-ri-ti-ri-ri, no? No és música per impressionar superficialment, és música per commoure... I, evidentment, aquí Pellman troba el seu terreny natural, no?
0: Clar, perquè el seu sol es projecta amb facilitat per damunt de l'orquestra, però mai és agressiu.
2: No
0: arriba a l'agressivitat. Mm-hmm. Les frases s'entenen amb amplitud, com si el violí estigués respirant. Allò de buscar sempre aquest efecte cantabile, no?, que fa cantar l'instrument, amb aquesta capacitat de sostenir aquest cant, que és una de les raons principals per les quals les seves lectures s'han convertit en absoluta referència.
2: Mm. I és veritat que diem moltes vegades, que la facilitat tècnica que té... pot donar a entendre que Pellman és un violinista de circ i de lluïment.
0: D'efectes, no?
2: Exacte. I potser aquest tercer moviment que tenim de fons és la part més famosa d'aquest concert, però precisament on nosaltres creiem que més llueix el talent de Pellman, i no per aquest circ, és justament el segon moviment.
0: Doncs sí, perquè podríem dir que és el cor d'aquesta obra, el cor emocional d'aquesta obra. En mans de Pellman, la música avança amb una serenitat intensa, sense presses, deixant que cada gir melòdic adquireixi un nou significat, no? La seva interpretació evita també el sentimentalisme fàcil, no? Ser excessivament amanerat en aquest aspecte, i aposta per una bellesa continguda, més aviat profunda.
2: Mm. I per això, doncs, mira, ara sí que ho sento, Albert, però haurem de deixar de parlar.
0: Ja per sempre més?
2: No, per sempre més no, però això de tallar sempre aquestes meravelles que fa Pellman, jo crec que ara el que podem fer és escoltar sense interrupcions la versió dirigida per André Prevent amb la Simfònica de Londres, esclar, és el Pellman al violí, d'aquest segon moviment, Adagio, del concert per a violí i orquestra número 1 en sol menor, opus 26, de Max Bruch.

0: Seguim el programa amb els clàssics, on acabem d'escoltar el segon moviment, Adagio di molto, del concert per a violí i orquestra en re menor, opus 47, de Jan Sibelius, a mi interpel·lant el violí, dirigit per André Previn, i la Simfònica de Pittsburgh. I, Pedro, a mi em fascina, entre tot el que hem dit al llarg de la setmana, a mi el que més em fascina és aquesta capacitat camaleònica, perquè la part tècnica, evidentment, fascina, però és la que hi ha i se la dona per suposada. Però aquesta capacitat camaleònica de l'intèrpret, de cop i volta, és a dir, perquè sabem que és ell, però ens diguessin que és un altre violinista respecte al Mendelssohn, ens ho creuríem. Podria perquè ser. El so és un altre, és molt diferent. Mm. És molt diferent.
1: Sí. A més, jo ara estava pensant justament amb aquest ostinat de l'orquestra, amb aquest tercer moviment, que és l'Allegro Manon Tanto del concert de Sibelius. Quan parlo d'ostinato és aquest ritme constant, no?, que fa tam, ta-ta-tam, ta-ta-tam, ta-ta-tam. És molt difícil quadrar aquest ritme de tota l'orquestra amb aquest moviment d'arc, perquè la música soni ta, para, para, para, para, para, para. És molt fàcil anar tard.
0: Clar.
1: És facilíssim, perquè, clar, l'orquestra fa tam, tacatam, tacatam, i l'altre ta, tara, tara, tara, tara.
0: Clar, clar, clar.
1: I hi ha una connexió total, no?, entre el que és la música rítmicament i també de so. Però això, com tu dius, ho fa amb ostres, amb un so que té carn, no? Un so que té...
0: Molt càlid, no?
1: Sí, no?
0: Avellotat. Sí.
1: Clar que estem a la corda sol, no? El violí sona greu, però realment és molt complicat, no?
0: I també el que comentàvem fora d'antena, no? Que de cop i volta està movent l'arc, però de cop i volta fa un salt per anar a fer una nota en concret.
1: Exacte.
0: I aquí recordem que el violí no és com un piano, que toques la tecla en concret, que et pots equivocar la tecla, però al final saps on has de disposar els dits. Amb el violí tot va duïda, de manera que fer com una nota així, el que diríem, una nota picada en cant, és molt difícil.
1: És difícil.
0: O sigui, és molt fàcil equivocar-se més aviat, no? És al revés.
1: Sí,
0: però,
1: sí,
0: clar,
1: sí.
0: No passa.
1: No.
0: No passa.
1: No. En tot cas, el que dèiem, estem escoltant aquest tercer moviment, l'Allegro Manon Tanto, que ja ho sentim, és un moviment ple d'energia rítmica, moltes dificultats, però que ell doncs resol amb brillantor i sobretot el que dèiem ara, sense perdre elegància, no? O sigui, és un virtuosisme integrat al discurs. Una mica com hem dit moltes vegades de compositors que escriuen obres molt complicades, com per exemple parlàvem de Chopin, no?
0: Sí.
1: Que Chopin dius, ostres, és que té aquí unes filigranes, però són filigranes que li van bé al discurs,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: No és
0: no són gratuïtes.
1: Perquè sí, exacte. I en Pelman passa una mica això, no? El seu virtuosisme doncs és un virtuosisme integrat, no és mai agressiu.
0: I el més extraordinari de tot plegat és que, malgrat tots aquests contrastos entre, per exemple, Mendelssohn i Sibelius, que és el cas d'avui, en aquest capítol, però podríem fer amb molts altres compositors, sempre tenim la veu de Pelman, reconeixible amb aquesta elegància, amb aquesta capacitat de fer cantar el violí, aquest timbre càlid, la noblesa en el seu discurs, etcètera, etcètera, no? Que hem anat comentant al llarg de tota aquesta setmana en la que estem tan, tan, tan apassionats.
1: Sí, a més, com no pot ser d'una altra manera, no? Mendelssohn apareix, en certa manera, més lluminós, Sibelius més ombrívol, és a dir, una obra i l'altra, no? Però, al final, la força interpretativa, l'ànima interpretativa és la mateixa. Al final són dues obres romàntiques, del romanticisme del segle XIX, una de principis del segle XIX i l'altra de finals del segle XIX, però, en definitiva, doncs clar, aquests dos compositors mostren fins a quin punt Pelman... potser jo diria al revés... Pelman demostra fins a quin punt és capaç d'unir aquests dos compositors amb tradició i personalitat, no?
0: Absolutament.
1: O sigui, clar, estem parlant de dos compositors, però també estem parlant de Bach, de Brahms, de Bruch, de Tchaikovsky.
0: Vivaldi.
1: I sobretot, hem començat el programa d'avui escoltant Paganini. Que dius, ostres, Paganini sí que és circ.
0: Sí, però ara no escoltant de fons, sí.
1: No, però no ho sembla.
0: No és clar.
1: No sembla circ amb
0: no,
1: Pelman.
0: Amb Pelman, no, clar. És discurs integrat en tota la seva... En tota la seva dimensió, fins i tot en aquestes obres que són gairebé exercicis d'exclusiu virtuosisme del violí, ell li dona aquest valor afegit, no?, de la calidesa del so, d'aquest cantabile que el fa tan, tan extraordinari.
1: Torno a dir, quantes vegades hem explicat que els estudis per a piano de Chopin són obres d'art, malgrat ser estudis per a piano.
0: Exacte.
1: Els capricis de Paganini realment són obres tècniques.
0: Sí, sí.
1: Però, ostres, Pelman li treu aquest concepte de caprici justament per fer-ho, per engrandir l'obra.
0: Sí, perquè a més, si no recordo malament, els capricis, cada un d'ells té com un subtítol, que és la part tècnica que et demana en cada un dels capricis, no?
1: Són
0: com uns estudis.
1: Com estudis,
0: exactament.
1: Sí, sí.
0: Ens ho hem passat molt bé aquesta setmana, en Pelman. Ens ho estem passant molt bé.
1: Ai,
0: perquè encara ens queda un programa per endavant.
1: I tant.
0: Anem a l'audició?
1: Vinga, va.
2: ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Itzhak Perlman.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música, i ja que avui hem pogut escoltar alguns moviments dels concerts per a violí de Mendelssohn i Sibelius, hem pensat que podríem fixar-nos... Com ho venem, això, Pedro? A veure...
1: És que jo ara estava pensant, a veure com se les empescarà, l'Albert.
0: Com ens ho venem?
1: Perquè, clar, avui la cosa va de Mendelssohn i Sibelius, no?
0: Sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Doncs agafeu-vos a la cadira.
0: Podem fixar-nos en una composició ambiciosa, no?, que combina, per exemple, a veure, la idea de la complicitat de la música de cambra,
1: sí,
0: perquè també, com hem explicat ja la setmana, Perlman ha fet música de cambra.
1: Sí.
0: Però aquesta complicitat de la música de cambra combinada amb la tradició i grandesa simfònica alemanya.
1: Que no.
0: Com que no?
1: No vendrem la moto als nostres oients,
0: que ja ens coneixen,
1: fa
0: no?
1: anys que ens coneixen i que saben perfectament que estem bojos per tornar a escoltar Beethoven.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Interpretat per Perlman, no?
0: A veure, és que et fiques així com reticent, no? Ara el Pedro diu, no. Moment, a veure.
1: No.
0: Tercer moviment.
1: Reticent no, eh?
0: Vull tercer dir, moviment. Rondó a la polaca.
1: Home.
0: Ja saps on vaig, no?
1: I tant.
0: Concert per a violí, violoncel i piano de Beethoven, més conegut com a triple concert.
1: És que...
0: Clar, a veure...
1: O sigui, aquesta setmana s'havia d'escoltar una part, almenys, del triple concert, perquè és justament tot el que hem dit.
0: És
1: el resum de la setmana.
0: Ben bé, és el que deies, la música de cambra,
1: exacte,
0: la grandesa, tot, la complicitat, el virtuosisme. I deixeu-me dir, ja que és el darrer programa de la setmana i el darrer programa Perlman, la d'obres que ens han quedat fora.
1: Oh, i tant.
0: Però la d'obres i obres que ens han quedat fora.
1: Sí. En tot cas... La versió que escoltarem és una passada. I mira que nosaltres som fans d'aquella versió mítica, amb Karajan,
0: sí,
1: etcètera,
0: amb Rostropovich.
1: No? Amb Rostropovich. Però avui escoltarem una versió de luxe, la protagonitzada per, evidentment, Itzhak Perlman al violí, Daniel Barenboim al piano i dirigint...
0: Però també diré que aquí no ha de dirigir gaire.
1: Aquí tots són autònoms.
0: Digues el violoncel.
1: Exacte, jo mà.
0: I l'orquestra?
1: La Filarmònica de Berlín.
0: Què ha de dirigir? Aquí van tots sols.
1: Doncs res, gaudiu d'aquesta gravació de l'any 1995.

0: Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.
1: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
2: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
1: I aquesta setmana...

0: Les connexions invisibles de la Mediterrània, segona part.
1: El violí vermell. Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
2: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
1: Benvinguts a una nova edició de l'Espai i els Concerts de Catalunya Música. Avui us proposem el concert inaugural de la temporada de concerts de l'Orquestra de Halle, que fa les seves actuacions, ja sabeu, al Bridgewater Hall de Manchester. La 2025-26 és la segona temporada en què l'Orquestra de Halle compta com a mestre titular amb el director xinès nascut a Singapur, Wong Ka-hoon. Una segona temporada que s'inaugurava amb un concert certament brillant. L'obertura festiva de Shostakovich, el concert per violoncel i orquestra d'Eduard Elgar i, finalment, la sinfonia número 2 de Sergei Rachmaninov. Un concert que a Catalunya Música hem obtingut gràcies a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. El director d'orquestra de Singapur, segon any al capdavant de l'Orquestra de Halle, que ja sabeu, és l'orquestra que té la seva seu a Manchester. Aquest mestre de Singapur va néixer l'any 1986, un jove mestre que ha assolit molta popularitat amb l'orquestra i que va començar el concert que sentirem tot seguit amb una pàgina realment molt brillant de Dmitri Shostakovich. Va ser un encàrrec que li va fer el Teatre Bolshoi de ara a la celebració del 37è aniversari de la Revolució d'Octubre, la de 1917. Clar, això era l'any 1954. Aquí hi ha una dada a tenir en compte. L'any anterior, el 53, havia mort Stalin i, per tant, la situació a la Unió Soviètica s'havia destensat i, per tant, la pressió sobre Shostakovich també havia disminuït. Diguem que l'obertura que sentirem tot seguit, aquesta obertura festiva Opus 96, és particularment festiva i probablement per això ha sigut una de les obres curiosament més interpretades en diferents circumstàncies des d'aleshores fins a dia d'avui. I mira, justament a l'Orquestra de Halle de Manchester els hi va permetre encetar aquesta temporada 2025-2026 el dia 25 de setembre, tal com us dèiem. Un concert enregistrat pels companys de la BBC, de la Corporació Britànica de Radiodifusió. I sense més dilació, disposem-nos a sentir aquesta brillant obertura festiva en la major, opus 96, de Dmitri Shostakovich.

Tal com us havíem dit, una pàgina certament brillant, aquesta obertura festiva en la major, opus 96, escrita per celebrar l'aniversari de la Revolució Russa, un encàrrec del Teatre Bolshoi que es va estrenar el novembre de 1954 i que hem pogut sentir tal com va sonar el 25 de setembre del 2025 al Bridgewater Hall de Manchester en la interpretació de l'Orquestra de Halle, dirigida pel seu mestre titular Cahun Wong. Concert inaugural de la segona temporada d'aquest mestre al capdavant de l'Orquestra de Halle. L'atractiu principal, probablement pel públic de Manchester, va ser la presència del violoncel·lista Truls Mörck. Se'l va convidar a participar en aquest concert inaugural per interpretar el totpoderós Concert per violoncel i orquestra en mi menor, opus 85, d'Edward Elgar. De totes formes, hem de dir, i ja ho sabeu en aquestes alçades, que l'expressió totpoderós no és del tot justificada, sobretot en la gènesi del concert. Elgar el va estar component just després de la Primera Guerra Mundial. S'havia acabat la Primera Guerra el 1918 i ell va completar la partitura l'any 19 i l'estrena es faria l'octubre, el 27 d'octubre del 19. Però els assajos van ser molt pocs. Es va haver d'estrenar gairebé, com qui diu, a vista. La solista va ser Beatrice Harrison, al costat de l'orquestra que dirigia el mateix Elgar. La cosa no va acabar de quallar excessivament bé i és curiós perquè aquest concert, tot i que alguns grans violoncel·listes i a la llista hi podríem afegir a Pau Casals, el van interpretar, però no, i pel motiu que sigui, la cosa no acabava de quallar fins que durant la dècada de 1960 la gravació que en va fer una deixeble de Pau Casals, Jacqueline Dupré, primera esposa del director d'orquestra Daniel Barenboim. Aquesta gravació va fer fortuna i vet aquí que a partir de la dècada de 1960 el concert d'Elgar, ara ja sí, mereix aquest qualificatiu de partitura totpoderosa. Un concert commovedor de gran força que guanya, òbviament, en mans de grans violoncel·listes com Truls Mörck i que està dividit en quatre moviments, una estructura més propera a la d'una sinfonia que no a la d'un concert pròpiament. Els moviments són Adagio Moderato, el segon Lento Allegro Molto, el tercer Adagio i el quart Allegro Moderato Allegro. Una partitura imponent amb la que el públic de l'orquestra de Halle van quedar prendats, no només amb l'orquestra, amb Truls Mörck i amb el seu mestre Cahun Wong. Sentim ja el concert per violoncel i orquestra en mi menor, opus 85, d'Edward Elgar.

Ja ho heu vist, aplaudiments entusiastes pel violoncel·lista Truls Mørk al costat de l'orquestra de Halley, dirigida pel seu titular, Cahun Wong. Ens acaben d'interpretar aquest imponent concert per violoncel i orquestra en mi menor, opus 85, d'Edward Elgar. Quina obra tan preciosa, quin regal pels violoncel·listes i per nosaltres, pels melòmens, està clar que també. Així es va arribar al final de la primera part d'aquest concert que us estem oferint avui, concert inaugural de la temporada de l'orquestra de Halley a Manchester, en el seu Bridgewater Hall, un concert enregistrat pels companys de la BBC el 25 de setembre del 2025. Era la segona temporada que l'orquestra de Halley compta amb el mestre, amb el jove mestre de Singapur, Cahun Wong, al seu capdavant. Bé, i la peça que va ocupar la segona part del concert va ser la que probablement podríem definir com la més interpretada i la més popular de les sinfonies de Sergei Rachmaninov. Parlar de popularitat i Rachmaninov sempre s'ha de demanar permís a la seva música per piano i molt especialment als seus concerts per piano i orquestra. Però, dit això, és veritat que la segona sinfonia és una de les pàgines més interpretades. És una obra de grans dimensions, està escrita en mi menor, és el seu opus 27 en quatre moviments, la va compondre entre 1906-1907, Rachmaninov aleshores encara estava a Rússia, la va dedicar a Sergei Taniaev, que havia sigut una persona propera a Rachmaninov. Recordeu que Taniaev havia estat deixeble de Tchaikovsky. I la partitura es va estrenar al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg el gener de l'any 1908. El mateix Rachmaninov en va dirigir l'estrena. La partitura està dividida en quatre moviments: largo, allegro, moderato, allegro, molto, adagio i allegro, vivace. I aquesta sinfonia número 2 de Rachmaninov va ser la que va culminar aquest concert inaugural de la temporada 2025-2026, de la que, per cert, no us ho hem dit, però es veu que es van vendre les entrades de cop. Es veu que va costar trobar entrades pel públic i va voler assistir. Per tant, avui, doble premi, gran concert i, a més, des de casa, des del cotxe, des d'on ho pugueu escoltar. No ens allarguem més. Aquí teniu els quatre moviments d'aquesta segona sinfonia en mi menor, opus 27, de Sergei Rachmaninov.

0: Versió de fi de festa de la sinfonia número 2 en mi menor, opus 27 de Sergei Rachmaninov. Una versió certament intensa d'aquesta, la sinfonia de les tres que va escriure el compositor rus, la més popular, la més interpretada. L'hem pogut sentir tal com la va oferir l'orquestra de Halle de Manchester, dirigida per segona temporada pel mestre de Singapur, Ka-Hun Wong. Un concert que us hem pogut oferir gràcies a la presència de Catalunya Música a la Unió Europea de Radiodifusió. Es tractava del concert, tal com ja us apuntàvem, que va inaugurar la temporada 2025-2026 de l'orquestra de Halle en el seu auditori, el Bridgewater Hall de Manchester. Un concert que el van enregistrar els companys de la Corporació Britànica de Radiodifusió, la BBC, i que forma part de la temporada de concerts de la BBC Radio 3. Per tant, aquest ha estat el concert que us hem ofert avui a Catalunya Música.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
0: Quan Händel de jove va estar a Itàlia, ja sabeu, gairebé 4 anys, sobretot a la ciutat de Roma, va ser quan va escriure una cantata ben singular, l'única obra en castellà de Georg Friedrich Händel, la coneguda com a Cantata Española, la cantata titulada No se enmendará jamás, cantata que el mateix Händel recomana que es faci el baix continu amb guitarra perquè així sona més a l'estil espanyol. En sentirem la interpretació que en va fer Núria Rial al costat del conjunt instrumental The Freitags Academy.

0: Núria Rial, al costat del conjunt Die Freitags Academy, ens han interpretat la cantata titulada No se enmendará jamás, coneguda com la cantata espanyola de Georg Friedrich Händel.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música del cinema. Programa número 780, déu-n'hi-do. Avui tindrem un programa especial, que és el segon d'un primer programa especial que vam fer a mitjan gener. Avui anirem més enllà de les nostres fronteres occidentals i segurament us obligarem a traspassar més d'una barrera mental. O potser no, perquè al cap i a la fi aquest és un programa que sempre s'ha volgut sense barreres. I entre altres coses també és un programa especial perquè avui tenim una convidada al programa, com ja la vam tenir al mes de gener, que ens guiarà en aquest viatge musical que ara tot seguit us proposarem. El programa del gener el vam titular Les connexions invisibles de la Mediterrània 1. Per tant, aquest es titula, en una gran mostra de coherència i d'ordre, Les connexions invisibles de la Mediterrània 2. Per tant, avui el programa va de la Mediterrània, de les connexions invisibles que la Mediterrània té, de les relacions musicals que s'estableixen entre tots els països de la seva riba i que, naturalment, això també es veu en la música de cinema.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al Violí Vermell.
1: I amb en Pau Blasi, que és tan mediterrani que és de Badalona, al control tècnic.
0: El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: I avui el programa el fem acompanyats aquí a l'estudi, acompanyats d'una persona que, com acabo de dir, ja va venir al gener i que també la vam tenir a finals de la temporada passada amb una proposta musical de bandes sonores africanes. Sara Ardite, bon dia.
2: Hola, Xavier, bon dia.
1: Digue'n, Sara, què sentirem avui que sigui diferent del programa del gener? O és que, en el fons, el valor no rau en la diferència?
2: Continuem el viatge per la Mediterrània. El primer programa el vam dedicar a cinema, a música de cinema d'Argèlia, de Bòsnia, d'Egipte, del Líban, d'Itàlia, de Grècia, de França, de Tunísia i de Turquia. O sigui que encara ens queden molts territoris per explorar musicalment, no? Aleshores, avui cobrirem alguns d'aquests territoris amb unes bandes sonores molt guapes.
1: Genial. Acabarem una mica, no de completar-lo, però de fer una mica més tancat el puzzle de la Mediterrània. La Sara Ardite, pels que no la recordeu del gener o perquè us la recordo jo ara, és filòsofa i editora del projecte Músiques Sospechoses, des d'on investiga la música com a mitjà de transmissió de coneixement i per promoure la reflexió a través de la música. La Sara és una, podríem dir-ho així, una activista cultural. És una impulsora d'accions i d'iniciatives encaminades a donar a conèixer músiques de realitats i geografies que, degut al nostre predomini occidental, eminentment blanc i mainstream, sempre queden allunyades, generalment, del nostre coneixement. Puc donar fe que la Sara és una apassionada de la música i també de totes les causes globals. Entén que el món és un món sencer i que és a través de la música, el veritable llenguatge universal, que podem estendre lligams, ponts i abraçades entre les persones. D'ella és la proposta de guió i la selecció i edició de les audicions que sentirem avui. Per part meva, jo avui en aquest programa seré més que mai un de vosaltres, oients, ja que també em deixaré dur de la seva mà per on ens convida a seguir-la en aquesta proposta de viatge musical que estem a punt d'emprendre. Què, doncs? Comencem?
0: El Violí Vermell. Amadeus, Williams i Casas Associats.
1: A veure, Sara, per on comencem? Quina és la primera audició que ens proposes i per què?
2: Doncs avui hem pensat en començar el nostre viatge des de Croàcia, des de Split més concretament, visitant una banda sonora d'una pel·lícula de l'any 1985. Mm. La pel·lícula es diu, en llengua serbo-croata, Kuća na piesku, que vol dir la casa sobre la sorra. El seu director és l'Ivan Martinac i la música de la pel·lícula és a càrrec del Mirko Krestičević. Us dic això perquè Krestičević és un reconegut membre de la banda de rock Metak i va ser ell l'encarregat de fer aquesta banda sonora. Estem parlant de l'únic llargmetratge de Martinac i com a figura clau que és de l'underground i el cinema d'avantguarda croata, doncs ens ha semblat que era interessant escoltar aquesta banda sonora d'avui. I també m'ha semblat molt interessant doncs la història que explica, perquè la història és la història d'un arqueòleg que treballa aquí, a Empúries,
1: sí,
2: a la costa catalana,
1: vist, sí.
2: I torna a Split i passen coses, no? Aleshores, després d'aquest suïcidi hi ha tota una investigació i el que m'ha agradat molt llegir que algú deia que aquesta pel·lícula que era, la pel·lícula entera era una escolta forense, perquè el que es tracta és d'escoltar el que ha deixat la persona que s'ha suïcidat gravat per entendre què ha passat,
1: que bo.
2: No?
1: Uh-huh.
2: És una pel·lícula molt interessant, molt independent, i ara sentirem un tema que es diu The Second Dreams. Està ple de fredor, d'ansietat, i és inquietant. És una banda sonora, la que proposa el Kristevich, molt electrònica i atmosfèrica, i el que fa és, de fet, fer de Split i de la Mediterrània un no lloc sonor. Li treu tota la sonoritat mediterrània a la Mediterrània. És molt bonica. Escoltem The Second Dreams. No?
1: Abans, però, deixeu-me fer un comentari, perquè això que us comentava la Sara, d'aquesta electrònica que sona en aquest tema, posem-ho en un moment, pel que fa a la història de la música del cinema, en un context. La banda sonora, la pel·lícula, és de l'any 1985. Us recordo que el 82, l'Òscar a la millor banda sonora d'aquell any va ser per Carros de Foc d'Evangelis, de l'any 1981, i va ser la primera banda sonora electrònica premiada amb l'Òscar a la millor banda sonora. Això va promoure que, a partir d'aleshores, l'electrònica, que fins aleshores sempre havia tingut un paper destinat a pel·lícules marginals de psicòpates, de marcians, de malalties mentals, es va veure que l'electrònica podia ser una música apta per a tots els públics i per tots els mercats. I aquí és quan, a partir del 82, realment desemboca la música electrònica en la música de cinema a tots nivells. Això va causar un problema, i era: i ara què hem de fer amb ella? Per una banda, va haver-hi gent que va voler i va pensar que es podia anar a la recerca d'un nou paradigma de relació entre la música i les imatges, i una altra que va pensar que era fer el mateix de sempre que s'havia fet amb la sinfònica, però amb una instrumentació electrònica. És molt interessant. Les bandes sonores d'aquests anys, a partir, doncs, això del 82, 83, aquesta del 85, perquè són els anys de la recerca de què fer amb l'electrònica aplicada amb les imatges en el cinema. Mireu, en aquesta banda sonora, en aquest tema que sentirem ara, de Second Dreams, aquesta banda sonora d'aquesta pel·lícula House on the Sun, o com sigui que es pronunciï en croata, veureu que el tema fa molt de recurs de les llums llargues, és a dir, d'estirar molt les notes, de deixar allò, la nota que vagi sonant, perpetuant-la. És els aquells recursos bàsics amb els que realment es jugava molt en aquestes primeres bandes sonores, que és una forma de marcar la diferència respecte a lo sinfònic. Us sonarà un tema, us sonarà envellit, però és el desavantatge que té l'electrònica, que és que el que avui és l'últim de l'últim, en poc temps, ja ho sabem, està desfassat. Però sentiu-lo fins i tot des d'un punt de vista gairebé de sonoritat arqueològica.
2: Vintage,
1: en aquests moments, que
2: molt
1: en diríem. Tal com sona, i després per comparar-lo amb altres temes molt més actuals, que també sentirem de base electrònica, i com en tan pocs anys ha evolucionat tant l'electrònica, purament la tècnica, com la seva aplicació en la música per al cinema.

0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: La segona audició que sentirem ha sigut un dels temes en els que la Sara i jo més hem debatut sobre la seva inclusió en el programa. No és que jo no el volgués incloure, és que em costava veure quina era la seva aportació. Però mireu, la Sara ho tenia claríssim i al final fins i tot m'ha convençut i a gust, a més, convençut jo. Sara, explica'ns què sentirem i sobretot qui sentirem i per què és tan important.
2: Sí, la banda sonora que sentirem ara és d'una banda fabulosa de música que va néixer al Marroc als 70, que es diuen Nas El Guiwan. Jo crec que qualsevol persona que hagi tingut una mica de curiositat per saber com sonava allò que tenim a 14 quilòmetres de la península, als anys 70-80 ha topat amb la música Nas El Guiwan. Van ser molt importants al Marroc, es va crear com una banda així molt popular perquè integrava tots els diferents estils de música de les diferents cultures marroquines, tant de Casablanca com de Tànger, com dels pobles del Sàhara, com la de la gent amazigh. Ells també introdueixen elements de la música afromarroquina, que és l'ennawa, i tot això junt va crear un fenomen social molt interessant. Bueno, planaven teatres i són molt estimats i molt, molt, molt populars, no? Aleshores, Ahmed El Manoui, que els utilitza dues vegades a les seves pel·lis, amb aquesta pel·lícula que estem comentant avui, que es diu Aliam, Aliam, és una expressió així com els dies, en àrab, no sé si és en àrab o en darilla, perdó, no ho sé, amb aquesta pel·lícula el que fa és utilitzar una de les cançons himnes de la banda Nas El Guiwane, aquests cinc genis que van revolucionar la música moderna. Hi ha un abans i un després d'aquesta banda al Marroc. Els sentirem amb una cançó que, a més, ha fet història, que es diu On m'endús, germà meu. Ha fet història perquè a les últimes protestes del Marroc en contra d'aquesta monarquia, aquest règim cleptòcrata que tenen, aquesta era una de les cançons que sonaven, imagina't, és de l'any 73, no? La lletra parla de no em retragueu l'exili, i jo crec que, bueno, crec no, és per això que el director la va escollir, perquè la pel·lícula és una història d'un pagès marroquí que es debat entre haver-se de quedar a la seva comunitat fent-se en càrrec d'una família perquè el pare ha mort i ell s'ha de fer càrrec de tot, o anar a l'exili, no? Emigrar per trobar una vida millor. És una música preciosa perquè ells utilitzen recursos com les músiques de trànsit de les cofradies del Marroc, que és trance, allò és trance, no? I en fi, és una cançó molt bonica i una pel·lícula molt bonica i molt crua. Si voleu, escoltem aquest tema que es diu On m'endús, germà.

0: Doncs aquests eren el Nas Elgiwan cantant aquesta banda sonora de, que es deia On Mandús Germà, la cançó, i la banda sonora de la pel·lícula Els dies, els dies. Comentàvem que després d'aquest descobriment d'aquesta banda de rock modern, bueno, de música tradicional però contemporània del Marroc, de descobrir Scorsese, doncs allà a l'última Tentació de Crist els van convidar a ser part de la banda sonora.
1: De l'any 88.
0: De l'any 88, no? I després el que comentàvem també és que aquesta va ser la primera pel·lícula marroquina seleccionada a la competició oficial de Cannes, estem parlant de l'any 78. És un gran tema. Ja per tancar, comentar que la filosofia de Nas Elgiwan era, ells deien, qui pugui entendre, que entengui, no? No volien confrontar directament el poder, però sí que feien de la censura, pues, alguna forma de poesia musical.
1: Bueno, el que es feia no fa tant de temps en aquest país i en el que en alguns temes encara s'està fent ara. Sempre. La relació de l'art amb el poder a vegades és una relació de sobreentesos i qui pugui entendre que entengui, com el meu propi comentari en aquests moments. Hem començat a Croàcia, ara venim del Marroc i ara tornem cap a molt a prop de Croàcia, cap a Montenegro.
0: Sí, anem a Montenegro a escoltar una banda sonora de manual. Sí.
1: De plantilla.
0: De plantilla.
1: Sí,
0: escoltarem
1: sí, sí.
0: Una banda sonora del compositor Zoran Simjanović, que és el compositor de cinema iugoslau més important, d'acord? Té més de 65 llargmetratges musicalitzats i la col·laboració aquesta amb el Živko Nikolić, que és el director d'aquesta pel·lícula anomenada La bellesa del vici. Amb la seva llengua es diu Ljepota Poroka. Escoltarem la cançó, el tema que li dona nom a la banda sonora i a la pel·lícula també, i escoltarem, com us deia, una banda sonora doncs bastant clàssica, en petit format, com deia el Xavier.
1: Sí, em fa gràcia la traducció del títol, Ljepota Poroka, s'ha traduït com La bellesa del vici, cosa que, no del vicing, que allò no sé si és bonic o no, però sinó del vici, en ve baixa, La bellesa del vici. I sí que em permeto dir-vos que segurament és molt probable que aquest sigui un dels temes que avui els trobeu més bonics. Abans, quan veníem cap a la ràdio, ho comentàvem amb la Sara. És un tema d'estructura molt senzilla, però molt efectiva. I fixeu-vos que, tot i sent només d'un any més que la nostra primera audició, l'ús de la música electrònica ja no és la mateixa. Es continua emprant l'extensió sonora electrònica com a recurs, però ja amb una altra manera de fer. És un tema que inclou piano, que inclou veus, i també li va donant tot un altre tom. Sí que ens sonarà música electrònica dels 80, però ja una mica més avançada. És un... sí. Va per aquí la cosa.
0: Sí, i el que és sorprenent també, a mi em va xocar molt com contrasta la banda sonora amb la història que t'està explicant la pel·lícula, perquè aquesta història, bueno, el títol té alguna cosa a veure, no? Una pel·lícula que es diu La bellesa del vici, vici de vici, de ser un viciós, no?
1: Visca!
0: Per què? Doncs perquè el que fa la pel·lícula, amb aquesta banda sonora que sentirem ara, retrata lo primitiu de les costums del poble. Ara us explicaré una de les costums que surt molt curiosa, però també denuncia els monstres de la societat contemporània. Per què? Què fa? Fa una fotografia d'una societat super tradicional que viu a les muntanyes de Montenegro, molt religiosa i molt conservadora, que per una circumstància ha d'anar a petar, a treballar. És una parella que van a parar en un càmping nudista. No?
1: Aleshores... Anda!
0: Sí, i estem clar, passem d'un poble... A molta repressió, on, per exemple, no, encara sobrevivia el costum de que el marit matés a la dona quan era infidel d'un cop de mall sobre un pa que ella es posa al cap.
1: Què dius?
0: Sí, això són coses que es fan.
1: Sí, bueno,
0: si hi ha infidelitat de l'home, no se sap quina és la conseqüència, però la de dona era aquesta. Aleshores, venen d'aquesta societat i se'n van a treballar a un càmping nudista. I la banda sonora és aquesta que escoltarem ara. És molt interessant. Tot plegat. Es va considerar a Montenegro bé cultural nacional
1: Wow.
0: Sí, pel,
1: Per tot això, no?
0: Exacte,
1: per aquesta mena de...
0: La història, no?
1: De contraposició de plans dins d'un mateix país.
0: Correcte, correcte. I es va considerar trencadora en el seu moment. Estem parlant d'una pel·lícula de l'any 1986. Escoltem, doncs, La bellesa del vici de Zoran Simjanović.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: En aquesta darrera audició que acabem de sentir, podríem dir que la Mediterrània, en tant que indret sonor, potser no la sentíem gaire. Era un tema que podria haver sigut compost perfectament a Los Angeles i potser seria el mateix tema. Tot i que era un tema amb una clara influència d'Evangelis, i no oblidem que Evangelis era grec. Tot plegat, segurament una mostra clara de la globalització i com arriba a tot arreu. En canvi, la nostra següent audició, això no passa. Sara té un to molt tradicional, molt arreladament mediterrani.
2: Sí. Tornem a Egipte. Ja vam visitar les bandes sonores d'Egipte al primer programa, perquè, com ja sabem, ha estat el territori que ha fet més producció de cinema, no?, fins als anys 50.
1: Per tant, per una llei de proporcionalitat, havia de repetir aquest.
2: Sí, i a la primera sessió vam parlar de les músiques d'Umm Kulthum portades al cinema, que és la gran música dels mons àrabs, i aquesta segona pel·lícula que hem escollit es diu El Masir, que en àrab vol dir El Destí, de l'any 1997. És del director Youssef Chahine, que és un dels grans, és com el nostre Garci, per si us heu de recordar de tres noms d'Egipte, un és ell, i la composició és de Jamal El Tawil. Aquest tàndem de director i compositor va tenir molts èxits durant els anys 70 i 80 a Egipte. I aquesta que escoltarem és una banda sonora d'una pel·lícula que val la pena veure per veure l'ambientació, però és una pel·lícula ambientada a l'Àndalus del segle XII, no? I la història és una preciositat. És aquest filòsof que es diu Ibn Rushd, que escriu llibres, i aquests llibres ell és el jutge dels jutges de Còrdoba, i aquests llibres que ell escriu, les idees no li agraden, el seu pensament racionalista i filòsof no li agraden al xec Riyad. Aleshores, el que fa el xec és demanar que es cremin tots els llibres d'aquest autor.
1: De fet,
2: no?
1: És Averroes, és el que nosaltres coneixem.
2: Correcte.
1: Com Averroes.
2: Correcte. Clar, és veritat, a veure, sí. Clar. I, bueno, la qüestió és que, malgrat la foguera, no, els deixebles ja n'havien copiat els llibres en secret i n'havien passat la frontera cap a Egipte. Aquests llibres són, per contraband, entren a Egipte, no? La idea d'aquí del director és mostrar que el foc no atrapa les idees, no? I Chahine també va escriure aquesta pel·lícula en resposta a la prohibició del seu film anterior, que també ha estat censurat. Aleshores, Cinema a la banda sonora és una preciositat perquè és cantada, la veu és Mohamed Mounir, que és un dels grans músics dels anys 90 populars a Egipte, i pel que canta, és qui canta i què canta. Canta una cançó que diu alça la veu amb el cant, que encara les cançons són possibles, i si un dia et trenquen, t'has d'aixecar dret com la palmera mirant al cel. Aquesta cançó es diu Alça la veu, i la sentirem interpretada

0: I tot i que Egipte i Malta no podem dir que estiguin gaire allunyades l'una de l'altra, el tema que sentirem ara, que és d'una pel·lícula maltesa, és sensiblement diferent, tot i que amb l'aire de família mediterrània. És diferent del que hem sentit abans, però amb aquest aire de família mediterrània. Aviam, com us ho dic? Ara estic avançant coses que igual diu la Sara, eh? Però, és que em fa molta gràcia aquest tema que sentirem ara, venint del que acabem de sentir, perquè és un tema a mig camí entre la música de la Mediterrània, de la música d'Àfrica del Nord, i la música de la Mediterrània dels països balcànics europeus, que és una manera també de definir Malta, perquè està allà al mig. No sé si estàs gaire d'acord, però per la sonoritat a mi m'abocava això.
1: Sí, després hi ha una capa d'aquesta sonoritat que no podem oblidar, que és de la qual venim ara, venim de l'Egipte, i és la capa àrab. Malta ha estat més àrab que una altra cosa a la seva vida, no? Mm-hmm. Aleshores, passem d'una cançó sobre la llibertat de pensament a Egipte i sobre aquesta metàfora de la Mediterrània com a salvament epistèmica, no? Perquè hem salvat llibres. Ara ens n'anem, com deia el Xavier, a Malta. Ens uneix la cultura àrab, evidentment, la sentirem. I a mi el que m'ha semblat molt interessant d'aquesta banda sonora, a part de bonica, és que és del Rubén Safra, no? I aquest és un... És que hem d'entendre, és algú que ha estudiat composició amb Lazio Corgi a l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma, música electrònica amb el Giorgio Nodoli i música de cinema amb Ennio Morricone. Ha sigut...
0: I ell, pare, fill i esperit sant.
1: Sí, ell a l'Acadèmia Chigiana de Siena ha fundat un projecte preciós que es diu Ètnica amb K per reviure els instruments tradicionals maltesos, entre els quals hi ha el zac, una gaita maltesa preciosa que ell la toca i l'ha recuperada. I el seu ensemble, que es diu Nafra, és, jo diria que és l'exponent així musical internacional més important del patrimoni musical de tota Malta. No conec un altre projecte com aquest. La pel·lícula és una xulada, si voleu veure una pel·lícula basada en fets reals ocorreguts a l'any 2008. I això sí que és una metàfora de la vida i la mort, perquè la pel·lícula tracta d'una família de pescadors que queda a la deriva quan el seu vaixell s'enfonsa. Aquest vaixell va ser una història real, es deia Simsar, que en àrab vol dir intermediari. Aquest vaixell s'enfonsa, com estava dient, i mentre el seu destí comença a entrellaçar-se amb els dels migrants africans irregulars que viuen, creuen i moren a la Mediterrània. S'ajunten aquestes dues, es fusionen aquestes dues històries. És molt, molt, molt bonica. És la primera candidatura maltesa als Oscars i escoltarem aquest tema que a mi em sembla que sí que recull aquesta, el que tu parlaves, mediterranitat o arabitat, o com es digui, o com es vulgui dir, aquestes sonoritats més aràbiques de la Mediterrània. Escoltem Imtet Awen.

0: Molt xulo, aquest tema. I perquè ningú no es baralli, de Malta fem un saltironet i ens anem a Xipre.
1: D'acord.
0: Ostres, la banda sonora, ara tu ens la comentes, però l'argument d'aquesta pel·lícula a mi em sembla un argument molt divertit d'entrada i que amb una petita anècdota et mostra una realitat molt gran. Mireu, jo no l'he vist, la pel·lícula, m'ho dir, em baso, la Sara segur que sí, però em baso pel que he llegit d'ella. M'ho dir, hi ha un xicot, en Giannis, que no té gran cosa, excepte el seu gos, un gos que es diu Jimmy, i que està a Xipre i que té una data per sortir de Xipre d'una vegada per totes. Però quan Jimmy, el gos, creua la frontera de l'ONU sense voler i entra sense voler a la part turca de la illa, doncs clar, en Giannis descobreix que portar el seu gos de tornada no és tan fàcil, perquè clar, hi ha un problema de frontera internacional. I aleshores en Giannis munta un grup, una mena de comando, per recuperar el gos. Vull dir, ostres, és una petita anècdota, que és una tonteria d'anècdota, però que a partir de les petites tonteries, de sobte, sí, et dona un dimensionat d'un problema molt gran.
1: Sí.
0: Molt interessant.
1: És molt interessant i crec que la banda sonora transmet la ironia de la divisió. Exactament, ara escoltarem, transmet aquesta és una comèdia, evidentment, però molt seriosa, com estava comentant el Xavier. Què és el que passa? Que també és una metàfora de les persones travessant fronteres o els animals, no? Aquí es queda el seu gos, que es diu Jimi Hendrix. Ell és un músic, evidentment, que vol marxar perquè vol exiliar, vol marxar d'aquesta illa plena de guerra, i es queda, el gos, com tu dius, es queda a la zona morta o a la zona tampó de la ONU. Ha guanyat el Tribeca Film Festival. És una pel·lícula molt intel·ligent i una banda sonora, com veureu, amb guitarra acústica, amb percussió i amb així textures electròniques molt xules, que intenta mostrar música dels dos costats de Nicòsia, que és on passa, no? La referència a Jimi Hendrix ja us hem dit que és el gos, que és el seu protagonista, i la pel·lícula, i la cançó que escoltarem es diu Taoneira, que vol dir Els somnis.
0: Qui és el compositor?
1: Ah, perdó, el compositor és el Konstantis Papakonstantinou, i el director és el Marios Piperides. És xipriota, eh? La pel·lícula és de l'any 2018. Escoltem Smuggling Hendrix, algo així com Fer contraband amb en Hendrix.

0: I ara, poca cosa a dir, o molta. Ara us oferirem una audició d'una banda sonora d'una pel·lícula de fa 10 anys, del 2016, que és una coproducció Israel i Palestina. Sara?
1: Sí, i amb una banda sonora potentíssima, feta amb rap, perquè un dels guionistes i els que dissenya la música també és músic, que és el Tamer Nafar, i escoltarem una banda sonora de la pel·lícula Junction 48 o Cruïlla 48. És una pel·lícula molt interessant perquè retrata la doble pressió que pateixen els palestins a l'interior, l'ocupació, la discriminació de l'estat israelià, bla, bla, el que ja sabem per un costat, però per un altre costat també mostra el control de les màfies, el conservadorisme de la seva pròpia comunitat, de la seva pròpia religió, i sobretot mostra una cosa que jo, per exemple, no he vist a cap altra pel·lícula, no? I posa que Lot, ara es diu Lot, aquesta ciutat, doncs són aquests dos codirectors, tant l'israelià com el palestí, el Ut en àrab, és una ciutat que va ser buidada l'any 1948 de la gent autòctona, amb el Nakba, d'acord? I després va ser repoblada. S'ha creat un món en paral·lel i és una de les capitals del tràfic mediterrani de drogues. I això és el que passa, no? Darrere així de tota la història del conflicte, diguem-ne, que més sabem, també hi ha aquest altre conflicte social molt interessant. La pel·lícula val la pena, i la banda sonora més. Per què? Perquè l'àrab, no sé per què, com totes les llengües semítiques, són llengües amb una sonoritat perfecta pel rap. Sí. I ara escoltarem un tema de rap que es diu Ya Raid, If Only, basat en un poema del Mahmoud Darwish.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: No sé si podem dir que estem fent un creuer, una flotilla o un viatge amb golondrina, però amb aquesta mena de periple que estem fent musical per la Mediterrània, fixeu-vos que en el programa d'avui també estem fent una mena de viatge transversal a través de l'ús de la música electrònica en el cinema. Recordeu la primera audició del 85, com sonava, i fixeu-vos aquest tema que acabem de sentir ara, ritme de rap de l'any 2024, quina evolució que s'ha seguit i quina diferència hi ha hagut. Anem ja a la nostra última audició, una pel·lícula de Síria amb una banda sonora de Síria.
2: Sí, amb una banda sonora que utilitza el piano, que és un recurs meravellós per fer bandes sonores, d'una pel·lícula que es diu Forsama, per la Sama, una noia, de l'any 2019. La direcció és de Wat al-Khatib i la compositora és Nainita Desai. És una banda sonora molt intimista, amb piano, violí, violoncel, com podreu escoltar. Aquí lo interessant és que és el mateix violinista sirià Ala Arshid qui toca el violí, i de fet el que explica aquesta pel·lícula i aquesta banda sonora és la història d'algú que està a Alep l'any 2011, quan hi ha l'aixecament d'Alep contra el govern d'aquell moment, l'Assad, no? Aquí hi ha tota una història d'amor, un casament, una filla, i aquesta idea una altra vegada de quedar-se. La protagonista es baralla amb la idea de quedar-se a lluitar amb la seva gent o d'exiliar-se, no? Lluita amb una elecció impossible: fugir per protegir la seva filla o quedar-se en la lluita. És premi a millor documental de Cannes del 2019, i escoltarem una molt bonica peça, com deia, en piano, sobre la destrucció de Síria i la destrucció d'Alepo.
1: I el tema es titula Tornaré.
2: Correcte.

0: Bé, el temps del programa se'ns acaba. Sara, moltíssimes gràcies per venir i moltíssimes gràcies per fer-nos descobrir.
1: És molt bonic tot això que hem fet i he après molt preparant totes aquestes recerques i em sap una mica de greu no haver pogut portar música de pel·lícula de Líbia, d'Albània i d'Eslovènia, que són els tres únics territoris, bueno, únics, molt grans, que se'ns han quedat fora per no tenir disponibilitat del material, d'acord? Però ja, el cinema és molt interessant i les bandes sonores d'aquests llocs també. Hem fet un recorregut bonic, variat, molt, molt enriquidor i a mi m'ha quedat una idea de que a la Mediterrània hi ha moltes històries per explicar a través del cinema.
0: I per descobrir.
1: I per descobrir, no? I que aquí es fa molt de cinema molt guapo. Totes aquestes pel·lícules que hem mencionat, això es pot veure als festivals, no? Aquest tipus a les plataformes. Això, si ens interessa, ho podem descobrir. Nosaltres aquí, el que hem obert una petita finestra a escoltar la música dels nostres veïns.
0: Tant de bo així sigui. Fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, en el que us hem convidat a fer un viatge musical per la Mediterrània i les seves connexions invisibles musicals de la mà de la Sara Ardite i de la mà de la música del cinema. Com sempre diem, esperem que, si més no, us hagi resultat un programa entretingut. Fins aquí el Violí Vermell d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, si Herman vol, un nou tema i noves audicions de música de cinema. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

0: Angie.
1: Ho veus?
2: Què?
1: L'Angie Angie. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tant nostre com dir...
3: Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir...
1: Aventureres, aventurers.
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
6: Xxt, silenci.
2: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
7: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
8: 3CAT.
1: Molt nostre.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comencen les músiques empoderades. Una tertúlia musical per imaginar-nos la clàssica del futur. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartroli i Jubal. Amb Marina Sala, Sergi Núñez i Alba Pujals. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart.
2: Aquesta setmana a Músiques Empoderades partim d'un cas real que ha generat força debat dins el món cultural. Però més enllà d'aquest cas concret que ara us explicarem, avui volem reflexionar sobre una qüestió molt més àmplia. Què passa quan una veu, una obra o una identitat artística apareixen associades a una persona que no n'és l'autora real? Al llarg de la història de la música hi ha hagut imitacions, atribucions errònies, obres firmades per altres persones, creadors i creadores invisibilitzats i, fins i tot, artistes que van construir una carrera a partir del treball d'uns altres. Avui parlem de suplantacions, atribucions i memòria. Comencem.
1: Músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?
2: Benvingudes i benvinguts.
3: Hola.
2: Com esteu?
4: Molt bé.
2: Heu suplantat alguna vegada algú, vosaltres, o què?
5: Jo crec que no.
2: I que no?
3: No,
2: i
3: no.
4: Suplantar, no. Ocultar la identitat, sí. O sigui, fer algun article sense signar jo com a periodista, sí, allò de redacció.
2: Sí, d'acord.
4: Això bastants cops.
2: Però
4: signar amb un altre nom no ho fem mai.
2: Seria bastant light. Sí. Això és habitual en les redaccions, diguéssim.
3: En les crítiques dolentes, no?
4: No, normalment ho faig més en notícies informatives, no? Expliques el cartell d'un festival, que diguéssim que és igual si ho escric jo que si ho escric qualsevol altra persona, perquè no hi ha cap... valoració,
2: no hi ha
4: opinió ni valoració subjectiva, no? Vull dir, dius, toquen aquesta gent i ja està. I llavors dius, bueno, doncs no cal que ho signi, no?
2: Doncs el tema d'avui el va proposar el Sergi i posem una mica de música i ens ho expliques.

0: I aquesta veu seria la de la nostra protagonista d'avui.
1: Sí, sentim el duet de Franzina i Eloi de Cançó d'amor i guerra de Rafael Martínez Valls. Les veus que segurament quasi tots els oients hauran pogut identificar.
2: Tots.
1: Són Josep Carreras i Montserrat Caballé. I al darrere també hi ha la Simfònica de Barcelona dirigida per Rosmar Bà i l'Orfeo Gracienc.
2: Molt bé.
1: I bé, sí, jo crec que també la majoria dels oients, però segurament pot ser que algun despistat que hagi estat de vacances o desconnectat potser no se n'hagi assabentat, però hi ha hagut una polèmica i bastant renou al voltant de la figura de Caballé.
2: Sí.
1: Fa unes setmanes al voltant d'un fet una mica... quasi surrealista.
2: Sorprenent, però molt sorprenent.
3: No,
1: jo diria surrealista.
2: Surrealista,
1: perquè és que és surrealista. O sigui, té un punt de tragicòmic que no, és inexplicable. Aviam, recapitulem.
2: A veure.
1: Fa unes setmanes, Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes...
2: Qui són?
1: Que són els conductors del podcast de La Ruïna. Van convidar l'actriu i dobladora Judit Martín, que segurament els oients coneixeran pels seus papers al Polònia i a l'Està passant.
2: I tant.
1: Actriu, dobladora, humorista...
2: Sí.
1: I en el podcast va explicar que fa 6 anys, quan començava en el món de les imitacions, va rebre un encàrrec d'algú molt prestigiós relacionat amb el món del teatre per recrear la veu d'una famosa cantant d'òpera catalana amb nom de Verge Negra, que, evidentment, era Montserrat Caballé.
3: Enigma.
2: Sí, sí.
1: No era gaire difícil,
2: enigma,
1: no?
2: Enigma resolt.
1: Sí. Diguéssim que no era un enigmàrius difícil, no? Era un senzill. I, a més, li van donar una indicació molt concreta, que era que havia de recrear la veu de la cantant de l'any 1985, després d'haver cantat. Que això és com una cosa ja una mica estranya.
2: Això és per nota, ja, no?
1: Sí, és allò de dir, quanta concreció, no?
2: I tant.
1: A Martín, al principi, no li va semblar... no el va trobar res estrany. Però les coses van començar a haver-hi una mica sospita quan ho va gravar als estudis del Liceu,
2: sí,
1: davant de gent que havia treballat braç a braç amb ella, i entre les quals hi havia la mànager, l'antiga mànager de la cantant.
3: De la Montserrat.
1: Exacte, la Montserrat. I en aquell moment ho va fer... no li van pagar res i, en teoria, la indicació que li van donar...
2: No va cobrar.
3: Això és bastant fort, també. No cobris, encara que hagis fet una feina perdita.
2: Més que res, que clar, si fos una feina...
3: En el Liceu.
2: És estrany.
1: No, és a dir, no va cobrar en el moment, li van dir que l'equip de producció ja es posaria en contacte amb ella i parlaria. Això olora una mica malament.
2: És l'excusa.
4: Això mai funciona.
3: Exacte. Si s'oblida, no?
2: Malament si et diuen això.
1: Sí. El cas és que, efectivament, no la van tornar a contactar, per tant, no la van pagar, però el pitjor va ser que la sorpresa no va ser l'impagament, sinó l'ús d'aquella imitació.
2: L'ús de la imitació, a veure.
1: I és que la gravació es va fer servir en l'homenatge pòstum que se li va fer a Caballé el 2019,
2: sí,
1: poc després de la seva mort. I això va ser en un acte que es va fer al Gran Teatre del Liceu,
2: sí,
1: i que el director d'aquell acte era Lluís Pasqual.
2: Hi ha imatges d'aquest acte, eh?
1: Està retransmès íntegrament per TV3,
2: per
1: TV3cat, diguéssim, que té aquestes imatges completes al seu arxiu.
3: Suposo que per això ella es va donar compte, no?
1: Sí.
2: Escolteu les imatges, a veure les imatges, no? Ai, les imatges no les escoltarem. Sí. Perdoneu, escoltem.
1: Sí, perquè...
2: Escoltem la veu. Gràcies, Oriol, gràcies.
5: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus després d'una llarga reforma. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Li van proposar...
2: Aquí tenim la veu del director, Lluís Pasqual, dalt de l'escenari, no?, que va explicant, doncs, que van reinaugurar el teatre, va explicant, no?, tot això. I llavors, esclar... tota la platea del Liceu escoltant-lo atentament.
4: A mi em sembla molt fort, no? I a més, un homenatge, no? És que és raríssim. Em sembla molt raro tot.
1: Cas és que, per explicar això, com a document, diguéssim, històric de l'època, suposadament es va emetre la imitació de Martín just després d'aquestes paraules.
2: Sí.
1: Clar, aquí és evident que hi ha una incongruència enorme, perquè... és una imitació i no era un document oficial. Aquí quedava el dubte de si li havien amagat una mica part de la veritat a Judit Martín i volien fer una recreació o literalment estaven fent una suplantació, no?
2: Sí.
1: I aquí és on va aparèixer la tarda de Catalunya Ràdio, que què va fer? va dir, si això està gravat, que aquí no sé si ho acaba, no sé si se sentia gaire sí. bé, però deia que el tall que havien posat
2: fixa,
1: era...
2: Fixa, mira, mira.
6: Després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest de revís, a duo amb Lluís Pasqual.
7: Mort de vergonya.
6: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
7: Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podrien tenir sempre, sempre, sempre la seva veu.
6: Oh. I vostè, senyora Caballé, què li demanaria a Lluís Pasqual?
8: Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell.
7: Però això és una trampa.
2: I ara ell acaba...
5: Ho havia decidit ella.
2: Ho havia decidit ella, diu. Aplaudiments a la platea del Liceu.
3: Clar, els quedava ben rodó, no?, una rodó, mica.
2: Rodó, rodó. El que passa que aquí, clar,
3: hi ha una persona que
4: no
3: l'ha demostrat.
4: Trobo que tot és molt tèrbol, això. No sé. Sí,
1: és que és molt tèrbol. Primer, a mi em va semblar estrany, però clar, també és veritat que jo els anys 80 no havia nascut i tampoc no estic com per dir, però de primera es va semblar... És excessivament carrincló per ser dels anys 80. Sí. O sigui, sembla com un document quasi més de ple franquisme. Tal com està, més enllà que en ple franquisme no es parlaria segurament en català en la ràdio. Però la qüestió era que el Pasqual va dir que aquest tall era d'una entrevista a Ràdio Reus. Llavors, la tarda a Catalunya Ràdio, què va dir? Anem a trucar a Ràdio Reus.
2: Home, esclar, aviam, i tant, truquem a Ràdio Reus.
1: I van aconseguir contactar amb un dels periodistes que teòricament estava allà fent aquella entrevista i que era un dels històrics, diguéssim, de Ràdio Reus a l'època. Aquest home es diu Quico Domènech.
2: És el Quico Domènech, i tant.
1: I ell què diu? Que, clar, amb 40 anys la memòria dona pel que dona i que és fàcil no recordar-se'n de tot, però del que està segur era que aquella veu no era de cap periodista a l'època, és a dir, la veu de l'entrevistador que surt en aquest document, no és de cap entrevistador de Ràdio Reus de l'època. Que
2: és
1: això
2: que
1: ho té claríssim.
2: Els entrevistadors de Ràdio Reus de l'època eren el Carles Francino i l'Andreu Buenafuente, que hi treballaven. Per tant, claríssim.
1: I, per tant, és evident que és una suplantació en tota regla, estem davant d'una suplantació en tota regla.
2: I a més que no recordaven aquesta mena d'entrevista després del concert,
1: sí,
2: a peu d'escenari, ningú la recordava.
4: Yeah.
2: I això normalment ho recordes, no? Si entrevistes a la Montserrat Caballé, vaja, em sembla que és una cosa que et queda per sempre més.
3: La pregunta és, quina és la necessitat
4: de fer això? Exacte, i per què? No ho entenc, jo tampoc ho entenc. No veig cap mena de cosa que els beneficiï. Per què? És pels drets? És que no ho entenc.
1: No. És una qüestió de fer... jo crec que aquí té més a veure, és una qüestió en fer-ho rodó i en atribuir-se, entre cometes, el que podria ser com una victòria personal, no? De dir, jo em sento legitimat i m'invento tota aquesta història, però jo sé legitimat
3: per... El que diu la Montserrat, la suposada Montserrat Caballé, són unes floretes per ell, no? Llavors li queda perfecte, no? És com si jo de cop demano que imitin la veu d'algú molt famós, no sé, de la Rosalía, dient que la millor trombonista del món per ella, saps? I ho poso el dia que em vagi bé.
4: Però jo trobo que és molt retorçat no fer tot això, no ho sé. També és veritat que el món de la música, bueno, hi ha gent molt retorçada.
2: Però, sí, certament, però el problema potser és la imitació o és que es presenti com un document real, perquè en realitat el tema és aquest, s'està presentant com un document real, una cosa que no és real, que és com una
4: ficció. Però jo crec que és una bola que s'ha anat fent gran, no? I ho han intentat com arreglar i cada cop ha sigut pitjor, no?
3: Hi ha hagut alguna resposta?
4: Tinc la sensació, jo.
2: Lluís Pasqual, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha negat que fos una suplantació i ho ha definit com una reproducció d'una entrevista de ràdio real que mai no es va arribar a emetre i, a més, ha dit que n'havia perdut la còpia.
4: Però la còpia, com perds una còpia? Això és molt estrany, no?
2: Ha perdut la còpia. Ha reconegut que no es va avisar al públic, que aquella veu no era realment la de Caballé, però ha dit que tenia el permís absolut, total, de la família de la soprano i del Gran Teatre de Liceu on es feia aquest homenatge.
4: Jo trobo que això és bastant estrany, però és que, a més, arran d'aquest escàndol, jo crec que, ha estat apartat de la celebració del 50 aniversari del Teatre Lliure. Per tant, La jugada no ha sortit gaire bé, la veritat.
3: No ha anat bé, sí, sí.
1: Ara, amb tots els ingredients, sabent de la sospita, és fàcil com sospitar, però clar, de primeres sí. no sospites, perquè és un acte emotiu, a més, clar. Feia poc que havia mort la Montserrat Caballé, i per tant, lo senzill era dir, ai, mira, i no. Si tu no tenies, coneixies molt bé la Montserrat Caballé, o Ràdio Reus, o alguna cosa així, era molt difícil sospitar, clar.
2: Per tant, la diferència entre una imitació humorística i una falsificació quedaria clara, no?
4: Sí, sí.
2: Quedaria clara. Doncs, Oriol, anem a una altra música.

0: Marina Sala, de suplantacions n'hi ha moltes, eh?
1: N'hi ha moltes, sí.
0: De molt tipus.
1: Exacte.
0: A veure.
1: En aquest cas és una suplantació de nom, totalment, que jo crec que ja estava una mica acordada, però tots sabem que les dones han tingut molts problemes molts cops per tenir el seu nom escrit a la partitura, no?
0: Home,
1: que la gent sabés que aquella música era composta per elles. Mm-hmm. I en aquest cas estem escoltant Italian, que és una peça de Fanny Mendelssohn, però que en el seu moment es va atribuir a Felix Mendelssohn, el seu germà, no? Llavors, aquesta cançó va ser publicada dins de l'Opus 8 i, de fet, hi ha bastantes cançons dins aquest opus que estan atribuïdes a Felix. Llavors, hi ha una anècdota que fa bastanta gràcia i és que aquesta peça es va tocar per la reina Queen Victoria i la reina va triar aquesta peça com una de les seves preferides. O sigui, com va dir, de totes aquestes peces que m'has portat, la que més m'agrada és aquesta.
0: Carai.
1: I llavors, clar, això va ser al Buckingham Palace del 1842 i Felix Mendelssohn va haver de confessar
0: Home.
1: Que aquella cançó preferida de Mendelssohn en realitat era obra de la seva germana.
0: Home, és que si no hagués estat una apropiació absolutament bestial.
1: I se sap que el Fanny algun cop li havia demanat a Félix que publiqués...
0: Li posés coses, si no, no hi havia manera, no, potser?
1: Exacte, però bueno, sí que és veritat que hi ha moltíssima música que es va atribuir a Félix Mendelssohn que era de la seva germana, que era molt talentosa, realment.
0: Home, i tant.
1: Sí, sí.
0: I la musicologia, en realitat, també ajuda a resoldre aquest tipus de problemes, no? Perquè moltes vegades hi ha hagut estudis, recerques, i a partir d'aquí s'han anat descobrint aquesta obra no era de Pergolesi, era de Bach, era de Mozart... És...
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: Vull dir que en realitat és una de les feines també dels musicòlegs.
1: Però
2: sí, però és molt difícil.
1: És molt difícil.
2: De fet, hi ha moltes teories, i hi havia una teoria que mai s'ha confirmat, perquè al final... Hi ha indicis que et poden portar a pensar, però mai hi ha proves que t'ho puguin confirmar, fins i tot. Sobretot, recordo que hi havia una època en la que la dona de Bach li copiava molt, era copista de les seves obres, i llavors hi havia una teoria que deia que aviam si algunes de les cantates o així eren fins i tot de la dona.
0: L'Anna Magdalena, no?
2: Exacte.
3: Ui, no sé,
2: Però...
3: Amb 16 fills ja tenia suficient.
0: Potser sí, ja tenia. No, però li copiava
3: sí, sí, sí.
0: Tot.
2: Pobre, clar, o si fins i tot... O hi havia una part d'atribucions, perquè després, com sempre... clar, tu quan... En aquella època, sobretot, el segle XIX era una mica diferent, però el segle XVIII i XVII i enrere... Era habitual que en els manuscrits que tu escrivies hi haguessin errors.
0: Clar.
2: Llavors, molts cops, agafaven un manuscrit i agafaven la còpia que havia fet la seva dona i hi havia alguns canvis. Però, clar, què és que ha reescrit ella? Què és simples errors, no?
1: D'escriptura.
2: Però... Llavors, bueno, sempre hi ha moltes teories al voltant d'això, però mai hi ha hagut, diguéssim, ningú que hagi pogut assegurar i afirmar categòricament el contrari. No?
1: Yeah. Però bueno, el que està clar, i això ho hem parlat molts cops en aquest programa, és que les dones sempre han compost música i que el més probable és que hi hagi moltes obres que tenen un pseudònim o estan atribuïdes a un home que les va escriure una dona. No? Llavors això bueno, s'ha d'anar repetint, perquè jo, per exemple, ho vaig buscar a Spotify i encara a alguns llocs posava Felix Mendelssohn.
0: Clar, imagina't.
1: Llavors, clar, o sigui, és bastant fort, no?
0: I tant que sí.
1: Quan teòricament ja se sap. O posa Fanny Mendelssohn, entre parèntesis, atribuïda a Felix Mendelssohn, que a mi no m'interessa si està atribuïda ja a Felix Mendelssohn. O sigui, és de Fanny, punt, no?
0: I tant.
2: Al final, això de la història, és, com a cosa científica, no deixa de ser com la ciència, no? La ciència sempre es basa en que una cosa és així perquè hi ha hagut uns estudis d'una gent que ho han provat, però fins que pot arribar algú altre i arribar a noves conclusions que desmuntin aquella teoria o... que almenys la modifiquin parcialment, no? I la història al final va del mateix, de trobar aquestes proves que aconsegueixin refutar o almenys matisar la història oficial tal i com s'havia entès fins llavors.
0: I tant.
3: En el cas del jazz hi ha una història bastant per l'estil i és que, per exemple, hi ha un estàndard molt famós que es diu Donna Lee, que està atribuït a Charlie Parker, però després, més tard, Miles Davis... reclamava l'autoria. No sé si ja Charlie havia mort. Diu, no, aquest tema és meu, no?
0: És meu.
3: I la gent no, però com que la melodia té molt l'estil de Parker, deia, no, això és de Parker. I ell deia, bueno, és que va ser com un estudi de també assemblar-me al seu estil, però el tema és meu, no? I llavors aquesta
0: batalla...
3: I com
0: ha quedat la cosa, diguéssim?
3: Queda oberta, clar.
0: Oberta.
3: Es queda oberta perquè... vull dir,
1: és que no es pot saber, és molt difícil, no?
3: No te'n creus ni l'un ni l'altre, saps?
0: Ja.
1: Però, bueno, davant del dubte,
0: sí.
1: Jo sempre em quedo amb els que estan menys afavorits.
0: Home, està bé. Doncs hem començat a parlar una mica del món del jazz. Seguirem per aquí, Alba.
3: Sí,
0: a veure, aviam.

0: Alba, estem escoltant Dida de Jorge Rossi, Chris Chick, Ricardo Piñeiro, Michael Formanek.
1: Molt bé.
0: I és una gravació bueno, de, que és de casa nostra, és el Jordi Rossi o Jorge Rossi.
1: Mm-hmm.
0: I res, és que fa poc, bueno, fa poc, potser unes setmanes, ell va fer com una denúncia pública per les xarxes socials, per Instagram, que Spotify havia suplantat la seva identitat, havia publicat música dintre del seu canal, com si hagués tret un nou àlbum o un nou single, posava Jorge Rossi, s'inventaven uns títols inclús, i no era ell. I
1: molts cops, pot ser, eh?
0: Això pot ser. I ell va anar més enllà i el que va fer és que va denunciar que era una cosa, no només amb ell, era a gran escala, una suplantació d'artistes mitjançant música generada amb intel·ligència artificial, perquè quan donaves play en allò... Exacte, seria una patinada grandíssima. Quan donaves play, molts dels casos no sonava ni no corresponia a l'instrument amb l'intèrpret. A mi m'ha passat. O sigui, abans que hi denunciés i dius, ostres, Immanuel Wilkins ha tret un àlbum nou, és un artista que he portat aquí a vegades, no? Que m'encanta. I li dono play a l'àlbum i de cop no sona ni un saxo, ell és saxofonista i sona una altra cosa.
1: Però això com pot ser?
0: I llavors no dic, bueno, entrarà a tocar més endavant, no? I em quedo escoltant una cosa durant 8 minuts i ja no hi ha saxo. I a part que ja te n'adones que és algú fet amb intel·ligència artificial. Ell va fer una llista, Jorge Rossi, sí, segons va explicar, va elaborar una llista d'uns 200 músics de jazz. Molts morts.
1: Carai.
0: Clar, aquí hi ha la cosa, que molts d'ells estan morts.
1: Això és molt fort,
0: tant, no, ells no poden, no poden denunciar-ho, no poden reclamar, els seus familiars, però aquí hi ha una altra cosa, vull dir que estem parlant d'èpoques i que a vegades ja surten en format de s'ha descobert una nova gravació de tants del 1950 i clar, ja no pots, ells no estan vius, no poden corroborar si allò ho van gravar ells.
1: Clar.
0: I la intel·ligència artificial amb la música també avança d'unes certes maneres que a vegades costa d'identificar. Vull dir, a mi m'ha passat d'estar a l'espera del dentista i fiquen un fil de música amb saxos que i està fet generat per intel·ligència artificial i estic convençudíssima de les 10 persones que estan esperant. No ho saben,
1: no,
0: això.
1: No, clar que no.
0: No ho saben identificar.
1: Què va?
0: Ell va afirmar, el Jorge Rossi, que havia estat víctima i que bueno, aquest fenomen ha generat preocupació dins del sector musical perquè no se sap fins a quin punt això ho està fent Spotify.
2: Home, segur que sí. No es pot afirmar, però...
0: El que segur que sí que està fent és deixar que es colin temes dintre de perfils que altres perfils estan guanyant drets d'autoria utilitzant noms que tenen un renom.
3: Jo sé el que segur és que no filtra, perquè a mi això no m'ha passat amb música... Bueno, potser en algun cas sí que era música amb intel·ligència artificial, però en general m'ha passat amb grups normalment de pop o així, que tenen un nom relativament senzill en anglès, que és fàcil que hi hagi més grups amb aquell nom,
1: sí,
3: i que li cola música d'un altre grup que potser té 10 seguidors al perfil gros de l'artista i de sobte et diu nou disc de no sé qui, i no té res a veure, i igual és un grup emergent que acaba de sortir amb el mateix nom, que l'ha colat amb el perfil de l'altre grup que té el mateix nom.
2: Home, això fa molta por, això, eh? És molt Black Mirror.
3: Jo això ho he vist.
0: Sí, bueno, de fet, hi ha un article del The Guardian que parla a l'entrevistat, que és Jason Moran, un pianista, que li diuen... Ell ho explica i em va trucar un company meu dient, ei, tio, has tret un disc nou i diu que no sonava ni el seu instrument allà i ell diu, és que això és de Black Mirror.
1: Però clar, llavors, què fas? Denuncies Spotify?
0: Clar, bueno, sí, i Spotify diu que no ha sigut ell, que ho investigarà, però bueno, aquí de mentres hi ha algú que està guanyant drets. Mira, de fet, el Jorge Rossi publicava una captura a pantalla, tothom coneix Benny Goodman, no?
1: Mm-hmm.
0: El clarinetista.
1: Sí, sí.
0: Doncs, havia tret un nou tema fa poc, que es diu Main Character Damage. Inclús la gent feia conya de que inclús els títols dels temes ja fan humor amb el que està fent, no? Que és destruir la persona, el músic, el protagonista, no? Una mica.
1: Sí, sí.
0: I això és fort perquè no se sap. De moment segueix passant i aquí és on l'oient hauria de parar orella i tenir una mica d'atenció i de cura de que Spotify i altres xarxes de streaming doncs a vegades fan un mal ús, que diguéssim, tant dels drets com de la música. No se sap quina és la finalitat.
1: De tota manera, jo crec que el públic general no detecta... És el que deies tu del saxo i el dentista, no?
2: Sí. Això
3: no, però veus incongruències. O sigui, ara que des d'allà fa un any i escaig, que Spotify et deixa fer un compte enrere i veure des d'uns mesos abans la sortida d'un nou disc...
1: Sí.
3: Jo que tinc les notificacions posades de Spotify, és divertidíssim quan de sobte et diu Johann Sebastian Bach està a punto de lanzar un nuevo disco.
0: Sí, a mi me passa.
3: I això et surt i et quedes... Però aviam, com pot ser que surti això?
1: Però com pot ser?
3: Perquè com que el primer artista que surt, perquè a nivell de vendes és millor, és posar Bach abans que l'intèrpret, perquè ven molt més Bach que posar l'intèrpret, no sé que sigui un intèrpret superfamós, agafa el primer i diu, ah, no, pues el senyor Bach està a punt de treure un disc.
2: Sí, és
3: com...
2: És
3: absurd.
2: És absurd, però bueno, està programat així, no?
3: Exacte.
2: Ja? O sigui...
1: Però en tot cas, el que sí que és cert, jo crec, és que falta molta regulació amb aquestes plataformes perquè s'estan agafant unes llibertats, per dir-ho d'alguna manera, increïbles, no?
2: És que guanyen diners a costa dels pobres músics, és que això és fortíssim.
1: Això s'ha de regular.
2: Jo boicoto Spotify, la veritat.
1: Sí, anem
0: per allà. Bueno, en general amb la IA, sí, fa poc ja s'està dient que s'hauria de fer un peron per primer regularitzar i mirar quines lleis i...
1: Què es pot fer, què no es pot fer.
0: Una mica perquè s'està anant una mica tot de les mans.
1: Sí, seguríssim. Doncs escolta, dit això, ara anem a sentir una altra música que podríem dir, Sergi, és a dir, la cosa giraria al voltant d'una persona que s'atribueix la feina d'una altra. Seria més o menys, no?
3: Sí.
1: Sí, seria així?
3: Bé, de fet, seria una tercera persona que...
1: Una tercera, que complicat.

0: que va ser una pianista amb una llarga carrera, però que tampoc no... Bueno, ja va fer algunes coses destacades, però diguéssim que no era una pianista de renom mundial, perquè sí. ens entenguem, i que sobretot va guanyar fama al final de la seva vida amb unes gravacions que van sortir publicades durant la primera dècada del segle XXI, o sigui, diguéssim a partir del 2000,
1: sí.
0: i del qual es va començar a distribuir i a fer-ne còpies i a compartir-se també bastant per internet.
1: Mm-hmm. Que estrany, no? Ningú sí. la va veure tocar-ho, no?
0: Tot això, totes aquelles còpies, curiosament, eren propietat del segell Concert Artist Recordings, que era el segell del seu marit, William Barrington Cook.
2: Home!
0: Llavors,
2: una història d'amor. Ja veig una història d'amor sí. claríssima aquí.
1: D'amor pels diners.
0: El tema és a part de la viralitat que es anessin compartint i que això ho va alimentar, sobretot sí. va venir perquè quan es van publicar va rebre moltes d'aquestes gravacions i discos van rebre crítiques molt positives mm-hmm. a mitjans especialitzats i també generalistes, però diguéssim, amb els crítics especialitzats dels diaris, no?
1: Sí.
0: I això li va donar com una popularitat que va anar fent-se grossa, diguéssim, en aquells fòrums incipients de principis dels 2000 d'internet, quan tot just començava a créixer, no?
1: Sí.
0: El cas va ser que Hato va acabar morint el 2006 per diverses complicacions de salut i tan sols un any després de la seva mort es va desvelar que totes aquelles gravacions eren un frau i que, tot i que s'havien atribuït inicialment a Hato, corresponien a un ampli ventall d'artistes i de pianistes, sobretot del segle XX, algun no sé si també estava mort, però la majoria, diguéssim, que eren vius. El cas el va destapar Brian Ventura, que era un analista financer, vull dir que això és molt fort.
2: Però com pot ser? No era musicòleg, aquest home? No.
0: Ah. Perquè va tenir la sort que va sincronitzar un disc d'aquests amb l'iTunes i li va dir que això era d'una altra persona. Li va sincronitzar el disc amb els crèdits d'un altre disc,
2: sí,
0: que ja estava editat
2: sí.
0: i que s'havia publicat. Llavors, en comptes de reconèixer-li aquells crèdits, a Hato li va atribuir a Laszlo Simon.
2: Que era el pianista autèntic, diguéssim.
0: Exacte. I després de fer diverses investigacions, diguéssim que aquest home, Ventura, va posar-se en contacte amb diversos crítics perquè ho analitzessin i comencessin. Llavors van estirar tot el fil i es va destapar tota la trama, que era molt més grossa del que... Que no era només un únic disc, sinó que eren molts discos. Al final, òbviament...
2: El marit,
0: que seguia viu a tot això, Barrington Coop, va acabar confessant el frau, però el més sorprenent és que no va acabar sent demandat ni jutjat, perquè no sé per què no sortia a compte i simplement va...
3: Perquè, clar, és que sempre passa el mateix. Els músics com som uns morts de gana, al final diem...
2: Home, Marina, per favor!
1: Bueno, també vés a saber quants diners va fer aquella senyora, vull dir... La pianista,
0: exacte.
1: No sé si va vendre moltes còpies de discos o què.
0: No sé com va anar. El cas va ser que es va posar en contacte, diguéssim, amb advocats i tema legal i van arribar a la conclusió que no li sortia
1: a compte.
0: Clar,
1: és que no val la pena.
0: Sí.
2: Però vaja, crítics, experts, discogràfics i tal, i que ningú se n'adonés.
0: Sí,
2: és que també sembla increïble.
0: Van posar-se a mirar-ho. I sobretot van començar a detectar que hi havia certes maneres de fer les frases, de fer els ornaments i així, que excessivament iguals i que no podia ser una imitació o de vull seguir aquesta interpretació, sinó que clarament...
1: Era la mateixa gravació.
0: Era la mateixa.
1: Ara seria molt fàcil, en aquell moment potser et podien descobrir, però havia de ser més difícil.
0: Clar. Mm. I com a curiositat val a dir que, diguéssim, que ja tenia un llarg historial aquest home, perquè es veu que als anys 60 ja va rebre una multa que per l'època era molt milionària i una pena de presó d'un any, perquè l'home importava il·legalment radiocassets i ràdios des de Hong Kong a Londres sense pagar els impostos corresponents.
2: Ja apuntava maneres.
1: Ja sabem.
0: Diguéssim que...
1: Sabem d'on ha sortit la idea, no?
0: Exacte, vull dir que ja apuntava maneres des de feia molt temps enrere.
2: Doncs déu-n'hi-do, escolta, deixem aquest cas i la Marina ens explicarà un altre que espero que no sigui tan... Serà més tranquil o què?
3: Més o menys igual,
2: la veritat. A veure, Oriol.

0: Marina.
1: Estem escoltant la sonata número 1 per piano en sol major, el primer moviment, de Marianna Martínez,
2: sí. Interpretada
1: per Joanna Kakperek. I aquí no parlo ja tant d'un problema de suplantació, sinó un problema encara més greu, que és el problema de la pèrdua, la dispersió i la invisibilització del catàleg de moltíssimes compositores. Mm-hmm. Perquè ara aquí ja no és ni suplantació, és que...
2: És res.
1: És el...

0: El 8, exacte.
1: No se'n pot fer perquè falta el catàleg.
0: Exacte. Mm-hmm. I en el cas de Mariana Martínez, per qui no la conegui, va ser una figura molt respectada a la Viena de la segona meitat del segle XVIII, i era amiga i col·lega de, doncs, de Haydn, de Mozart, però moltes de les seves obres van romandre en manuscrit i no es van publicar àmpliament. Llavors, clar, o sigui, estem parlant d'una persona que probablement era igual de vàlida que Mozart o Haydn, i que realment és que no la coneix ningú. O sigui, tu escoltes
2: però en aquell moment sí que era molt coneguda en el seu moment.
0: Exacte, en aquell moment va ser realment una celebritat, i tocava, cantava, componia, de fet, organitzava moltes vetllades musicals a casa seva, i de fet va ser la primera dona admesa a la prestigiosa Acadèmia Filarmònica de Bologna.
1: Carai.
0: Però és això, que després de ser mort, doncs no... Realment no va desaparèixer gairebé tot el repertori, perquè algunes obres es van conservar però sense una atribució clara. Altres es coneixen per còpies disperses en biblioteques europees, que clar, o sigui, molta sort per trobar, no, cada paper. I a part, una part significativa del seu catàleg, doncs això, sembla haver-se perdut. Llavors, clar, fa molta pena, perquè és que dius, és que... No?
2: Home, i tant, i a més...
0: És encara pitjor, no? Clar. O sigui, ja no és ni suplantar, és que no existeixes.
2: És clar, si no parlen de tu, no existeixes. Això és... No sé si li vam dedicar un imprescindibles a la... Em sembla que sí.
0: Jo crec que sí.
2: Li vam dedicar, els nostres oients poden recuperar, i feia una música molt, molt bonica, a més.
0: Sí.
2: Doncs, després d'aquest record, arriba una cosa que ens explicarà l'Alba Pujals per tancar el programa, que jo no hauria dit mai, però és que l'Alba és una dona que té, doncs, múltiples registres, i ara ens tirarem enrere, no? Uns quants anys, Alba, sí? Quants anys tirarem enrere?
3: No tants com la Mariana, tampoc.
2: No.
1: Crec que uns 16, més o menys.
2: 16 anys. A veure, Oriol,

0: potser vas cantar la coral Sant Jordi i no ho sabíem.
1: No vaig cantar la coral. Vaig cantar moltes corals, però no la Sant
0: Aquesta,
1: Jordi.
0: No?
1: No, amb fa 16 anys, no, jo crec que encara era massa petita per
0: molt
1: estar aquí. Bueno, aquesta música és de fa més de 16 anys, el que estem
0: escoltant.
1: Sí. Estem escoltant Jesús, joia meva, que està traduït al català, que ha interpretat per la coral Sant Jordi, dirigit per Oriol Martorell.
0: Imagina't.
1: I això és de Johann Sebastian Bach. I ho he portat per explicar com una petita anècdota. Jo explicaré una mica la informació que se'm va donar i el que vaig fer. Després, tot el que ha passat després i si és cert o no és cert, no en tinc ni idea. Per tant, potser em marcaré una Judit Martín, però no ho sé. La qüestió és que em van trucar com a músic d'estudi per enregistrar una cosa del Barça. I aquesta cosa, aquesta música del Barça, resultava ser una versió de l'himne.
0: Que
1: no li deia, per mi era una versió perquè jo veia que no érem els instruments que es necessitaven per fer l'original, o no tal com estava escrit a l'original, sinó era un ensemble més petit, però ells deien que s'havia de tornar a registrar l'himne del Barça. Què va passar? Ens van fer signar uns contractes de... Si no tenien 50 pàgines, potser no tenien 60. I com que cedíem tots els drets d'interpretació, vull dir, que el que es gravava ens pagaven per la gravació
0: i ja està,
1: no veuríem res més, no? I el que em va arribar en aquell moment és que aquest himne es faria servir des d'aquell dia o des de llavors cap endavant per retirar a l'antic, però no hi havia cap canvi en l'arranjament. Mm-hmm. En principi era més que els instruments, havia de ser el mateix, i el que es deia era perquè el Barça portava anys pagant drets d'interpretació en els músics que l'havien gravat, que eren músics de l'Orquestra Ciutat de Barcelona, de la banda i altres músics de... I, bueno, a mi m'encaixava, o no m'encaixava, no m'encaixava perquè pensava, amb els diners que té el Barça, què més li dona pagar els drets d'intèrpret?
0: Que es corresponen.
1: Que es corresponen, no? Però també m'encaixava de dir, ostres, també una mica a vegades aquests tipus d'empreses, de clubs i aquest tipus de negoci, a vegades va intentar retallar de tot el més...
0: Retallen tant com poden.
1: Sí. I, bueno, la qüestió és que més tard em va arribar que quan anaven al camp, l'himne que seguia sonant era el mateix de sempre. Però, clar, estem parlant també d'un moment que no hi havien... No es podia reconèixer tant, o algú no hauria anat al camp en plan, que estan tocant l'antic encara, el Shazam no existia, que diguéssim, no?
0: No existia.
1: Es diu el Shazam, que és l'himne del 1900, no? I llavors, clar, jo he viscut sempre amb aquesta sensació de dir, ostres, vaig fer una suplantació, vull dir, vaig fer una gravació que em van dir, o sigui, que realment els hi han dit els altres, no, ja no us paguem drets perquè utilitzem aquesta nova on els músics han cedit els seus drets, però a l'hora de la veritat seguim posant la altra, perquè els agradava més. Tot i així, el que va sorprendre la meva gravació és que no hi havia flabiol i jo estava tota la gravació neguitosa. Hi ha cap als costats en plan, però no, és que no hi ha el flabiol. Vull dir que no hi ha el flabiol, qui farà el trino aquell, que és el més important de l'himne, no? I bueno, sempre he viscut amb aquesta cosa.
0: Sí.
1: Me n'adono que potser va ser una cosa que van gravar, aviam si ho utilitzem, no, tal, al final no es va utilitzar, però espero i entenc que les coses s'han fet legals. De fet, com ho deia abans el Sergi, que m'explicava que l'orquestra, no?, Sinfònica del Vallès...
2: El Vallès i l'Orfeó.
1: I l'Orfeó...
0: Què hem de dir els barcelonistes, Sergi, d'aquestes informacions que corren per aquesta taula?
2: Però ho fan tots els clubs de futbol. Pel que em consta, ho fan tots els clubs de futbol, que és, quan vols un himne... Molt bé, però on s'ha deixat els drets.
0: Yeah.
1: Sí, perquè a mi... sona a cada partit, no?
2: Exacte, perquè sona a cada partit, perquè sona a tot arreu, i llavors és la manera de no haver de pagar drets d'autor.
1: Clar, els compositors, no sé, hi ha alguna historieta per allà, no?, que van renunciar,
2: també.
1: O sigui...
2: Em consta també que d'altres bandes, d'altres clubs catalans, hi ha hagut compositors que també han renunciat, per una mica pel que sé. Bé, que és una pràctica habitual que quan tu fas un himne per un club, com a mínim, diguéssim, per un dels grossos, bueno, i pels petits suposo que també, perquè llavors, com que no tenen diners,
1: Exacte. Ja
2: ho fas com una mica per solidaritat.
0: Per favor, sí,
2: els que no són...
1: Els hi pagues tu,
2: els
1: per una donació.
2: Els que el primer equip no és professional. I, i va així, cedeixen els drets. Almenys, com a mínim, diguéssim, a Catalunya i segurament l'estat espanyol. A altres llocs, vull dir,
0: sí, sí.
2: Si em dius l'himne d'un equip de la NFL o de la NBA als Estats Units, que allà amb la propietat intel·lectual són molt...
0: rigorosos.
2: Són molt més rígids, sí. Allà no en tinc ni idea, no sé com va. Potser ho sabries més tu, que vas viure uns anys.
1: I res, he portat aquesta gravació, el que estem escoltant, i l'he portat perquè la Coral Sant Jordi va ser la que va gravar l'himne del Barça i també va estar dirigida per Oriol Martorell, també l'himne del Barça. Mm-hmm.
0: Doncs escolta, dit això, esperant sentir un dia el trombó de l'Ala Pujals al camp del Barça, imagina't que seria meravellós ja sentir el trombó de l'Ala Pujals.
3: Pues anem al Shazam i segurament ja en sortirà l'Ala Pujals.
0: Doncs nois, deixem aquí el nostre tema de suplantacions de veu, d'autoria i d'identitat artística, us sembla? I anem a la nostra audició. Doncs vinga.
4: Les músiques de les empoderades en concert.
0: Noies, què sentirem?
2: Començarem amb el duet de Franzina i Eloi, de Cançó d'amor i guerra, de Rafael Martínez Valls, interpretat per les veus solistes de Montserrat Caballer i Josep Carreras, amb la Simfònica de Barcelona sota la direcció d'Antoni Ros Marvà i l'Orfeó Gracienc.
0: Molt bé, continuarem?
3: Continuarem amb el Lied Italian de Fanny Mendelssohn, interpretat per Christina Huckman i Roland Pontinen.
0: Molt bé, seguirem?
1: Seguim amb Dida, de Jorge Rossi, Chris Chick, Ricardo Piñeiro i Michael Formanek.
0: I acabarem?
3: Acabarem amb la sonata número 1 per piano en sol major, en concret el primer moviment, Allegro Brillante, de Marianna Martínez, interpretada per Joanna Kakperek.
0: Doncs moltes gràcies, Marina Sala, Alba Pujal, Sergi Núñez, gràcies, Oriol Pinar. Ens retrobarem la setmana que ve a Músiques Empoderades.
4: La clàssica del futur.

cançó d'amor i guerra, duet de Francina i Eloi, de Rafael Martínez Valls, interpretada per la Simfònica de Barcelona, dirigida per Antoni Ros Marran, l'Orfeo Gracien i les veus solistes de Montserrat Caballé i Josep Carreras.

0: Dedá, da Jorge Rossi, Richi, Ricardo Piñeiro i Mijael Formanek.
1: Músiques empoderades, intensament rebels.

Les músiques de les empoderades en concert. Avui les empoderades han estat... Marina Sala, Alba Pujals i Marta Pons. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bertrol i Jubal. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart. Músiques empoderades. Actualitzant la clàssica. Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Continuarem la programació de Catalunya Música sentint ara una cantata de Johann Sebastian Bach. És la que porta per títol Widerstehe doch der Sünde, resisteix el pecat. És la cantata catalogada amb el número 54, composta a Weimar l'any 1727. En sentim la interpretació de Natalie Stutzman, contralt, i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: És la cantata Widerstehe doch der Sünde, resisteix al pecat, catalogada amb el número 54 en la producció de Johann Sebastian Bach. Sentíem Natalie Stutzman, contralt, i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Us convidem a sentir aquí a Catalunya Música tot seguit les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge en la versió per a veu i orquestra de Yanula Pappas i l'Orquestra Simfònica d'Israel, dirigits per Gerson Stern.

0: Aquesta era la versió per a veu i orquestra de les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge i l'hem sentit en la interpretació de la mezzosoprano Yanula Pappas amb l'Orquestra Simfònica d'Israel, dirigits per Gerson Stern.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir la Simfonia número 2 en re major, opus 36 de Ludwig van Beethoven, en una versió per a trio amb piano a càrrec del Chirion Trio.

0: És una versió per a trio amb piano de la Simfonia número 2 en re major, opus 36 de Ludwig van Beethoven. Sentíem els membres del Chirion Trio.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
1: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
2: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
3: Avui us saludem per anar fins al Rudolf Finum de Praga per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de la capital txeca. Un concert que començarà amb música de Tchaikovsky i després continuarà amb Prokofiev i el concert per a violí número 2 que interpretarà el violinista de Corea del Sud, In Mo Yang. Després d'això sentirem dos dels poemes simfònics de Richard Strauss, d'una banda Don Joan i de l'altra Eulenspiegel. Música esplèndida, per tant, per cloure aquest concert d'avui. Gravació de la Ràdio Txeca de l'octubre del 2025 i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb una obra que s'inspira en William Shakespeare, perquè Tchaikovsky, el que va compondre i va estrenar l'any 1870, és l'obertura fantasia Romeu i Julieta. Era per consell de Balakirev, que és qui havia fundat el grup dels cinc i qui havia escrit també a partir de Shakespeare, a partir del rei Lear. És en aquest moment que Tchaikovsky pren interès per aquesta temàtica i compon aquesta obra preciosa que ara sentirem per començar el concert d'avui, l'obertura fantasia Romeu i Julieta de Tchaikovsky, que ara interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció de Thomas Hanus.

Música de Piotr Ilich Txaikovski per començar aquest concert d'orquestra que us oferim avui, Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció de Tomasz Janus, que ha començat el concert amb aquesta obertura fantasia Romeu i Julieta que Txaikovski va compondre l'any 1870. Música inspirada en Shakespeare, música que Txaikovski va escriure perquè així li ho va aconsellar Balakirev, que també havia escrit a partir de Shakespeare, a partir del rei Lear. Per tant, Shakespeare, Romeu i Julieta i Txaikovski en aquest inici de concert d'avui, un concert que ara se'n va cap a la música de Sergei Prokofiev, que al seu moment també va escriure el gran ballet del període soviètic, això passava l'any 1935, és el ballet també Romeu i Julieta de Prokofiev. Però el que sentirem nosaltres no és pas això, sinó una obra d'aquell mateix moment, el segon concert per a violí i orquestra, un concert en sol menor que Prokofiev va escriure pensant lo primer com una sonata per a violí i piano. Més tard el va convertir en aquest segon concert per a violí, com dèiem, contemporani del ballet de Prokofiev, Romeu i Julieta, i també del gran concert per a violí A la memòria d'un àngel d'Albanberg. Des d'aquell moment, des d'aquells anys 30 del segle XX, arriba aquesta música, aquest segon concert de Prokofiev, l'opus 63, que ara hi interpreta el violinista de Corea del Sud, nascut l'any 1995, In Mo Yang, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga i sota la direcció de Tomasz Janus.

In Mo Yang és el violinista d'aquest concert d'avui. És de Corea del Sud, és nascut l'any 1995 i ha interpretat el segon concert per a violí i orquestra en sol menor, l'opus 63 de Sergei Prokofiev, música dels anys 30 del segle XX, que In Mo Yang ens ha ofert amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció del txec Tomáš Hanus. Avui som al Rudolf Finum de Praga amb una gravació de la Ràdio Txeca de l'octubre del 2025. Som a la Sala Borjak i som en el moment en què el solista del concert In Mo Yang oferirà música fora de programa al públic. El que va triar és música d'un compositor turmentat del segle XVIII, un home que es diu que es va suïcidar sota l'ombra d'un salze l'any 1770. Aleshores feia 11 anys que treballava al servei del rei Lluís XV. És Louis-Gabriel Guillemin, de qui ara In Mo Yang n'interpretarà l'Amusement pour violon seul, un fragment d'aquest recull de peces per a violí, l'opus 18 de Guillemin, que soni així en la versió d'In Mo Yang.

Música de ple segle XVIII, música del francès Louis-Gabriel Guillemin, que va viure fins l'any 1770. D'ell era aquest fragment extret del recull de peces per a violí Opus 18, música que ha triat el violinista Yin Mo Yang per acomiadar-se definitivament del públic del Rudolf Finum de Praga, on hi va interpretar l'octubre del 2025 el segon concert per a violí i orquestra de Sergei Prokofiev. Yin Mo Yang és un violinista coreà nascut l'any 1995 i que va debutar molt jove a Nova York amb l'Orquestra Simfònica Nacional de Dinamarca i sota la direcció de Fabio Luisi. Això passava quan només tenia 21 anys. Des d'aleshores ha guanyat moltíssims concursos internacionals i se'l sent per les grans sales de tot el món. Avui ha estat present a Catalunya Música des d'aquest enregistrament de la ràdio txeca que ens ha permès de sentir Yin Mo Yang. Aquí hem d'imaginar marxant de l'escenari del Rudolf Finum per deixar altre cop l'orquestra tota sola. I en aquest cas per a interpretar música de Richard Strauss. El concert continua amb el poema simfònic Don Juan que Richard Strauss va compondre quan només tenia 24 anys. És un dels pilars del repertori simfònic i ara aquest opus 20 de Strauss, aquest Don Juan, l'interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció del txec Tomáš Hanus.

Magnífica la música de Richard Strauss, el poema simfònic Don Juan Opus 20, música de finals del segle XIX, música del 1888, quan el compositor de Munic, Strauss, tenia només 24 anys. Una d'aquelles obres imprescindibles del repertori simfònic i que avui hem sentit en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció de Thomas Hanus. És un director d'orquestra txec nascut l'any 1970. Durant 10 anys ha estat el director musical de l'Òpera Nacional Galesa a Cardiff. És un director molt vinculat a les orquestres txeques i que ha dirigit pràcticament totes les grans orquestres europees. Thomas Hanus és qui avui és al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, que ara hi interpretarà ja l'última obra d'aquest concert. Música també de Strauss, música una mica posterior, música de quan Strauss tenia 31 anys, música feta a partir d'aquell personatge que va viure la primera meitat del segle XIV, el Till, de les aventures de Till Eulenspiegel, l'opus 28 de Richard Strauss. Aquest personatge va néixer al nord d'Alemanya, va morir probablement cap a l'any 1350 a causa de la pesta i es va convertir en un portaveu de les classes populars, un personatge a qui se li van anar atribuint tot d'aventures, com les que sentirem en aquest quart d'hora de música de Richard Strauss, que ara interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció de Thomas Hanus, Till Eulenspiegel, opus 28 de Richard Strauss.

0: La música fantàstica de Richard Strauss en aquest tram final del concert d'avui. Ara sentíem Les aventures de Till Eulenspiegel, l'opus 28, un poema simfònic de Richard Strauss compost a finals del segle XIX, l'any 1895, quan ell era un jove compositor de 31 anys. Aquest poema simfònic, Les aventures de Till Eulenspiegel, l'hem sentit en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció del txec Thomas Hahn. Intèrprets d'aquest concert d'avui que ha començat amb Piotr Ilich Txaikovski i l'obertura fantasia Romeu i Julieta. Després, a l'orquestra s'hi ha afegit el solista del concert, el violinista coreà In Mo Yang, que ha interpretat el segon concert per a violí i orquestra a l'opus 63 de Sergei Prokofiev. I és després d'això que ha arribat la música de Richard Strauss, primer el Don Juan, l'opus 20, que és de quan Strauss tenia 24 anys, i finalment aquestes aventures de Till Eulenspiegel, música que clou el concert d'avui. Un concert fet al Rudolf Finum de Praga, a la Sala Borjak, un concert que va gravar a la ràdio txeca l'octubre del 2025 i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Modiest Mussorgsky i el cicle Cants i danses de la mort, en la veu del baix baríton Gerald Findley, canta amb el pianista Julius Drake.

Aquest era el cicle Cants i danses de la mort de Modest Mussorgsky en la versió de Gerald Finley, baix baríton, i Julius Drake, piano.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir un dels motets del recull Sinfonia Sacra de Giovanni Gabrielli, In Ecclesiis, un motet que el conjunt Ex Cathedra, amb el conjunt His Majesty, Sagebutz and Cornets i el Concerto Palatino interpreten amb la direcció de Jeffrey Skidmore.

0: Al segon llibre de música sacra de Giovanni Gabrielli hi trobem publicat el motet que ara sentíem, In Ecclesiis, motet que interpretaven les formacions Ex Cathedra, His Majesty's Sackbuts and Cornets i Concerto Palatino, dirigits per Jeffrey Skidmore.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra programació ara sentint el quintet per a oboè, dos violins, viola i violoncel en do major del compositor Georg Druchetsky. Ens acompanya el conjunt Zéfiro.

0: Georg Druzhetsky és l'autor d'aquest quintet per a oboè, dos violins, viola i violoncel en do major, que hem sentit interpretat pel conjunt Zefiro.
1: Catalunya Música.

Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir tot seguit la sonata per a violí i piano número 1 en la major opus 13 de Gabriel Fauré, interpretada per la violinista Marianne Nicolas i pel pianista Boris Petrov.

0: La violinista Marianik Nikolas i el pianista Boris Petrov interpretaven la música que ara sentíem, la sonata per a violí i piano número 1 en la major, opus 13, de Gabriel Fauré.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Ens situem a continuació el primer barroc alemany per sentir una composició de Matthias Weckmann, deixeble de Heinrich Schütz i Heinrich Scheidemann. Sentirem la cantata que hem traduït amb el nom «Si el Senyor vol redimir els presoners de Sió». Serà càrrec de Maria Keohanes, soprano Carlos Mena, contratenor, i Hans-Jörg Mammel, tenor, Stefan McLeod, baix, i el Richard Carr Consort, sota la direcció de Philippe Jarlot.

0: Música alemanya del segle XVII era la cantata Si el Senyor vol redimir els presoners de Sió, de Matthias Weckmann. Ens acompanyaven Maria Keohanes, soprano, Carlos Mena, contratenor, Hans-Jürg Mammel, tenor, i Stefan MacLeod, baix, amb el conjunt Richard Carr Consort, dirigit per Philippe Pirlo.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Benvingudes, benvinguts a una nova edició d'Una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música. Gràcies per la vostra companyia. De part dels qui ho farem possible, l'Oriol Pinar, des de la sala de màquines i davant dels micròfons, com sempre, amb molt de gust, Jaume Radigal. És un programa que avui continua amb la sèrie que estem dedicant als cantants que formen part de la coneguda o l'anomenada Edat d'Or de la Fonografia Operística, amb enregistraments que us seleccionem realitzats entre els anys 50 del segle XX i pràcticament ja inicis del present. Avui amb la presència d'un baix amb molta autoritat, un baix de referència de la seva generació i que respon al nom de Ferruccio Furlanetto i que ha interpretat bàsicament, o que ha estat intèrpret bàsicament, d'òpera italiana dels segles XVIII i XIX, malgrat que ha fet també algunes incursions en òpera francesa. Parlem avui, doncs, d'una de les millors baix italianes de les darreries del segle XX i principis del XXI.

Ferruccio Furlanetto va néixer a Sacile, població relativament al nord de Venècia, el 16 de maig de 1949. És un baix que va iniciar, no obstant això, els estudis no pas de música, sinó de filologia clàssica i de biologia, però els va deixar per dedicar-se exclusivament a la música. Va debutar l'any 1974 a L'Onigo i cinc anys després protagonitzava o coprotagonitzava una producció del Macbeth de Verdi a l'Escala de Milà amb direcció de Claudio Abbado. Va continuar cantant nombrosos papers dramàtics d'òperes de Verdi sense oblidar les seves actuacions en òperes de Mozart a l'estil del Don Giovanni, del Figaro, de les Noces de Figaro o el Guglielmo del Così fan tutte. Tot això cal unir també la seva participació en Rossini, especialment el paper de Don Basilio que li sentim de fons del Barber de Sevilla. Ha cantat els papers de Don Giovanni i de Leporello en el Don Giovanni de Mozart, el Felip II en el Don Carlo de Verdi, el Gremin de l'Evgeny Onieguin de Tchaikovsky, el Zaccaria del Nabucco de Verdi o el Mefistòfeles del Faust de Gounod. I també ha fet alguna incursió en òpera alemanya, com és el cas de l'Orestes de l'Electra de Richard Strauss, i també s'ha atrevit amb el Boris Godunov al paper titular de l'òpera de Mussorgsky, un cantant que ha repartit fama i èxits arreu del món, així com també en els seus diferents enregistraments discogràfics, en estudi o també algunes produccions filmades en televisió i cinema. Ha actuat també al Metropolitan Opera House de Nova York, on va debutar la temporada 1981 i també ha participat a diferents festivals de prestigi com el de Salzburg. Don Giovanni, l'òpera i també el personatge és per a Furlanetto un paper i una òpera fonamentals. En aquest sentit, el baix italià ha tingut, en relació amb aquesta òpera, experiències extraordinàries. La seva interpretació del personatge principal es va veure arreu del món durant més d'una dècada, però la seva carrera va fer un gir inesperat quan Herbert von Karajan li va preguntar si acceptaria cantar el paper de Leporello en una producció del Festival de Salzburg de l'any 1987, un espectacle que després s'enregistraria també en vídeo i del que hi hauria un enregistrament fonogràfic. Furlanetto va declarar que ell pensava que era molt bo cantant el paper de Don Giovanni i que quan cantes aquest paper no vols cantar Leporello, però va declarar a Furlanetto, no podia dir que no a Déu mateix, és a dir, el mateix Herbert von Karajan, i per això vaig acceptar de fer aquest paper, en el que, hem de dir, es va convertir en un Leporello de referència. Va dir Furlanetto en aquesta mateixa entrevista que tenia un avantatge, i és que, després d'haver fet durant 10 anys el paper de Don Giovanni, va crear una idea dins seu, una mena de Leporello ideal que li agradaria tenir al costat de Don Giovanni, i és així com va interpretar el paper de criat de Don Giovanni. Com dèiem, un paper que li ha obert les portes a molts teatres d'arreu del món i del que ara sentim d'aquest enregistrament de Herbert von Karajan davant de l'Orquestra Filharmònica de Berlín, l'ària del primer acte Madamina, il catalogo è questo.

Gravació en estudi de l'ària del català que canta Leporello al primer acte de l'òpera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, amb què la veu de Ferruccio Furlanetto comptava amb la complicitat de Herbert von Karajan davant de l'Orquestra Filharmònica de Berlín, en aquesta gravació en estudi també, dèiem, de 1987. La versatilitat tècnica i també artística, això vol dir expressiva, han permès a Furlanetto interpretar papers molt contrastats, còmics, seriosos o directament dramàtics. I això es posa de manifest molt especialment en les òperes de Mozart. Una interpretació, la de Furlanetto, al servei del paper de Guglielmo, que és realment antològica i que hem pogut veure, per exemple, en el telefilm que va dirigir Jean-Pierre Ponel amb direcció musical de Nikolaus Harnoncourt l'any 1988. I dos anys més tard enregistrava aquesta mateixa òpera en estudi amb una gravació dirigida per Daniel Barenboim davant de l'Orquestra Filharmònica de Berlín. Sentim d'aquest enregistrament l'ària del segon acte d'On ne mie la fate a tanti, a tanti, a tanti.

Ferruccio Fulanetto era Guglielmo en aquesta interpretació de l'ària Donne mie la fatia tanti que té lloc en el segon acte de Così fan tutte de Mozart en una gravació dirigida per Daniel Barenboim l'any 1990 davant de l'Orquestra Filarmònica de Berlín. I de Mozart el salt a Rossini era més que evident i en aquest sentit Fulanetto ha estat un intèrpret de referència de baix rossinià. Atenció, no pas el basso buffo còmic a l'estil, per exemple, del Don Bartolo del Barber de Sevilla, sinó de la mateixa òpera del personatge de Don Basilio, que és absolutament antològic en boca de Fulanetto i que ara el sentim amb la famosa calúmnia del primer acte de l'òpera rossiniana.

La calúmnia del primer acte del Barber de Sevilla que canta Don Basilio i que sentíem amb la veu de Ferruccio Furlanetto, com dèiem, un cantant que expressivament sempre ho dona tot i en aquest sentit tant el repertori dramàtic com el repertori còmic, com era en aquest cas, fins i tot amb la caricatura justa del personatge i sense entrar en el terreny de l'histrionisme, han convertit Furlanetto en un intèrpret de referència de papers com aquest Don Basilio. Per contrast, la reflexivitat, la profunditat, el sentit fins i tot espiritual de personatges com Don Quixot, el titular de l'òpera de Jules Massenet, que també hi ha interpretat diverses vegades Ferruccio Furlanetto. Ara el sentim en una interpretació enregistrada al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg amb la direcció de Valeri Gergiev. És el passatge corresponent a la mort del personatge procedent de la novel·la de Cervantes.

Això ho cantava Ferruccio Furlanetto a l'escenari del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg a les ordres de Valery Gergiev en l'escena de la mort de Don Quixot del darrer acte de l'òpera de Jules Massenet sobre el personatge de Cervantes. L'any 2010, Ferruccio Furlanetto va interpretar als Estats Units el paper de Thomas Becket en l'òpera Assassinio nella Cattedrale de Pizzetti. I l'any 2021 va cantar el paper de Don Alfonso de Così fan tutte en la producció de l'òpera de San Francisco, de l'òpera de Mozart, nova versatilitat de Furlanetto, que d'aquesta òpera havia fet una creació antològica del Guglielmo, doncs ara interpreta el paper també del vell filòsof. També és un cantant habitual, per exemple, en concerts, ja sigui en forma de recital, de concerts amb orquestra, o també, de vegades, música sacra, com l'ocasió que se li va brindar per poder cantar al Vaticà, a les ordres de Herbert von Karajan, la part de baix de la missa de la coronació de Mozart davant de l'aleshores papa Joan Pau II. Don Carlo és una altra de les òperes que han estat referencials en la interpretació de Furlanetto, tant al paper de Felip II, sobretot, però també el d'Inquisidor. El famós DVD enregistrat al Metropolitan l'any 1983, amb direcció de James Levine i amb la participació, entre d'altres, de Plácido Domingo, de Mirella Freni, de Grace Bambry, de Louis Quilico i de Nikolai Yaurov, que interpreta el paper de Felip II, és una de les millors gravacions videogràfiques d'aquesta òpera de Verdi. Ara sentirem precisament Ferruccio Furlanetto en el paper d'Inquisidor en la famosa escena del tercer acte al costat del Felip II que interpreta Nikolai Yaurov.

L'extraordinària escena entre l'inquisidor i el rei Felip II, el tercer acte de la versió italiana milanès, en aquest cas, del Don Carlo de Giuseppe Verdi, amb la veu de Nikolai Yaurov com a Felip II i de Ferruccio Furlanetto, com dèiem, com a gran inquisidor. Però, com us dèiem, Furlanetto ha estat també un grandíssim, recordadíssim i reclamadíssim Felip II. Un paper que demana maduresa expressiva, maduresa emocional, no necessàriament física, però també, evidentment, maduresa musical per abordar

un personatge que ha aparegut en moltes ocasions en aquestes edicions d'Una tarda a l'òpera perquè és un veritable cavall de batalla de tots els baixos de l'estil de Ferruccio Fulanetto, que respon en la seva tessitura a la categoria del basso cantante, propera en certa manera al baix baríton. Un paper que Fulanetto va interpretar l'any 1986 al Festival de Pasqua de Salzburg, novament amb la direcció de Herbert von Karajan. De fet, Fulanetto havia d'aparèixer en dues de les representacions programades, però va haver d'ampliar les seves interpretacions. Sembla que Fulanetto va abordar aquest personatge sense pràcticament assajar, perquè von Karajan el va trucar a les 9 del matí d'aquell dia i li van dir: has de venir al teatre a les 4 de la tarda amb el paper ja pràcticament après. Va veure en vídeo la producció, que es va haver d'aprendre més o menys de memòria, i a partir d'aquí, sense assajar, diu ell, ni un minut, va veure el vídeo, va entendre on havia d'estar en determinades situacions i com que el paper, de fet, ja l'havia cantat en alguna altra ocasió, va haver de preparar d'alguna manera la interpretació actoral. Una interpretació llegendària la que ha fet sempre Fulanetto d'aquest paper. Ara el sentirem en una gravació de fa 7 anys, de l'any 2019, al mateix Metropolitan de Nova York, amb direcció musical de Yannick Neset, seguint en l'àrea Ella Jamai Mamó, que obre aquell mateix tercer acte en què després de l'àrea apareix l'inquisidor. En aquesta ocasió Fulanetto interpreta el rei castellà Felip II.

Aplaudiments per a Ferruccio Furlanetto després de la seva interpretació de l'ària Ella Giammai Mamò de la versió italiana milanesa del Don Carlo de Verdi que interpretava l'escenari del Metropolitan Opera House de Nova York l'any 2019 davant de l'orquestra del propi teatre amb direcció musical de Yannick Neset-Séguin. Verdi, com dèiem, ha estat un veritable referent en les interpretacions de Furlanetto i així se l'ha reclamat per interpretar diverses òperes del compositor italià. La ductilitat, el gust pel fraseig, especialment apropiat per aquest Verdi que destina aquestes parts per al basso cantante, ja sigui de qualsevol període, siguin el període risorgimental, siguin el període final, siguin el període central de la maduresa, són perfectament escaients al timbre, a la veu, a l'expressivitat i a la manera de cantar d'un senyor tan elegant com és Ferruccio Furlanetto. Ara el sentim en el recitatiu O Pàtria, abans de l'ària O Tu Palermo, que canta Silva a les Vespres Sicilianes, en concret a la versió italiana de Le Vespre Sicilien, una òpera estrenada originàriament en francès com a gran òpera. Sentim la interpretació que fa Furlanetto en aquesta gravació acompanyat per l'orquestra de la Scala de Milà, dirigida per Riccardo Muti en un enregistrament de l'any 1990.

La majestàtica veu de Ferruccio Furlanetto al servei d'aquest Silva de les Vespres Sicilianes de Verdi amb el recitatiu O Pàtria i l'ària O tu Palermo. Sentíem una gravació de 1990 amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de la Scala de Milà dirigida per Riccardo Muti. I hem de marxar, però lògicament ho fem amb el fermall d'or que sintetitza d'alguna manera l'art interpretatiu de Ferruccio Furlanetto. El sentim precisament amb l'ària amb la que il·lustra vam el primer exemple d'aquest programa amb un fragment, el fragment final de fet de l'ària del catàleg que canta Leporello al primer acte del Don Giovanni, el passatge del Quel que fa. Alguns intèrprets, especialment dels anys 50-60, desplegaven no poc histrionisme amb la repetició de les frases. Aquí no, Furlanetto és un cantant seriós i malgrat això, la seva serietat està al servei de la comicitat innata del personatge de l'ària i d'aquest passatge.

Fermall d'or d'aquesta interpretació de l'ària del catàleg de Leporello al primer acte de Don Giovanni. Era la veu de Ferruccio Furlaneto, que ha estat el protagonista d'aquesta edició d'avui d'Una tarda a l'òpera a la sintonia de Catalunya Música. Un plaer que ens hagueu acompanyat fins aquí i fins ara, de part dels que ho han fet possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Sigueu feliços.

0: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a una ciutat barroca preciosa que hi ha a la vora del riu Ar, un afluent del Rin. Ens n'anem entre Berna i Basilea. Ens n'anem cap a Suïssa per assistir a un dels concerts que es fan a Solothurn, aquesta població en la qual hi va actuar el novembre del 2024 el quartet de corda suís Amaryllis, amb un programa de concert que començava amb el cinquè quartet de corda de Beethoven, continuava amb 10 epigrames del suís Heinz Holliger i s'acabava amb el segon quintet de corda de Johannes Brahms. És el contingut d'aquest concert d'avui, gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El quartet de corda Amaryllis el 2024 va celebrar els seus 20 anys. 20 anys de combinar la innovació, el repertori nou, amb les grans obres per a quartet de corda. Avui, per exemple, en aquest concert hi trobem Beethoven i Johannes Brahms, al costat de Heinz Holliger, que és el compositor i oboïste suís nascut l'any 1939. Aquí el quartet Amaryllis, al llarg del seu recorregut, li ha demanat música. També a Fabián Panisello, de Buenos Aires, nascut l'any 1963, o el compositor suís David Philippe Hefti, que és germà de la intèrpret de viola del quartet. Un quartet de qui n'anirem sabent més coses a mida que avanci aquest concert que ara comença amb el quartet de corda número 5 en la major, opus 18, número 5, de Ludwig van Beethoven, de la primera sèrie de 6 quartets. Sentirem aquest cinquè en la versió del quartet Amaryllis. Així és com comença avui el concert a Catalunya Música.

Música de Ludwig van Beethoven, música composta a finals del segle XVIII, quan ell s'anava atansant a la trentena, quan ja feia uns anys que s'havia establert a la ciutat de

director d'orquestra, de qui ara us n'oferim una obra que és ben bé un embarbussament. Nicht, ichts, nicht, nichts, que ho podríem traduir com ni alguna cosa ni res de res. El títol continua dient que són 10 epigrames místics d'Àngelus Silesius, és a dir, pensaments expressats escuetament de manera satírica o ben enginyosa a ple segle XVII per Àngelus Silesius, que va viure del 1624 al 77, fill d'una família luterana i a qui recorre Heinz Holliger per a escriure aquests gairebé 20 minuts de música, música per a quartet de corda, nicht ichts, nicht nichts, que interpreta el quartet Amaryllis des d'aquesta gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea del novembre del 2024.

Aquesta obra per a quartet de corda que acaba d'interpretar el quartet suís Amaryllis, el suís Heinz Holliger, la va compondre l'any 2010. A partir d'uns epigrames, o sigui, de pensaments escuets, satírics, enginyosos, en aquest cas d'un poeta alemany de ple segle XVII, Angelus Silesius. Aquests 10 epigrames místics d'Angelus Silesius porten per títol Nicht ichs, nicht nichts, música de Heinz Holliger per a quartet de corda que hem tingut ocasió de sentir avui, música d'aquest compositor suís nascut l'any 1939. Holliger enmig de Beethoven i de Johannes Brahms, perquè el concert del quartet Amaryllis s'acaba amb música del compositor d'Hamburg, música que interpretarà aquest quartet de corda que es va formar amb Walter Levin del quartet La Salle a Basilea, amb el quartet Alban Berg a Colònia i amb Günther Pichler, fundador del quartet Alban Berg a Madrid. Els components d'aquest quartet són Gustav Frühlinghaus i Lena Sandoz, violins, Mareike Hefti, viola, i Yves Sandoz, violoncel. Però ara a ells s'hi unirà la viola alemanya Lena Eckels, que havia estat component del quartet Amaryllis durant 10 anys. Es reuneixen tots 5 per a interpretar el quintet de corda número 2 en sol major opus 11 de Johannes Brahms, música escrita l'any 1891, una obra fantàstica per cloure aquest concert d'avui que es va fer a Solothurn, a Suïssa, el novembre del 2024.

0: Música de cambra fantàstica de Johannes Brahms, una de les seues últimes obres, la cinquena, començant pel final, música escrita l'any 1891, amb sentit el segon quintet de corda en sol major, l'opus 111, igual que el primer, l'opus 88, escrit per a dos violins, dues violes i violoncel. En aquest cas, hem sentit el quartet Amaryllis, a qui s'hi ha sumat la viola alemanya Lena Eccles. Us ho dèiem, havia estat component del quartet Amaryllis durant 10 anys. I en aquest concert, en què el quartet Amaryllis continuava celebrant els seus 20 anys, perquè els va fer durant el 2024, es van reunir amb aquesta antiga component del grup i van interpretar aquest esplèndid segon quintet de corda de Johannes Brahms, que tanca un concert que ha començat amb el cinquè quartet de corda de Ludwig van Beethoven, l'opus 18, número 5, en la major. Després hem sentit música composta el 2010 per Heinz Holliger, el director d'orquestra, compositor i oboïste suís nascut l'any 1939. Hem sentit l'obra Nicht Ichs, Nicht Nichts. Música de Heinz Holliger, Beethoven i Brahms, per tant, amb el quartet Amaryllis, i des d'aquesta gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea, que es va fer a la ciutat barroca de Solothurn, entre Berna i Basilea, a prop del riu Ar, un afluent del Rin, que és on hem estat avui amb aquest enregistrament del novembre del 2024. Una gravació que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: Avui, després del concert Franz Joseph Haydn i la Sinfonia número 103, el redoblament de timbales en versió dels London Classical Players sota la direcció de Roger Norrington.

Els London Classical Players, dirigits per Roger Norrington, han interpretat la Simfonia número 103, el redoblament de timbales, de Franz Joseph Haydn.

0: La filadora, una melodia tradicional catalana en la versió de Miquel Llobet. Sentíem el guitarrista José Luis Lopategui.
1: La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
2: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
1: Encetem un nou capítol de Sonoritats a Catalunya Música, disposats a acompanyar-vos durant la propera hora d'emissió amb la selecció musical que ja tenim preparada, feta, com sempre, a partir dels últims enregistraments d'autors i intèrprets catalans. Com a intèrprets catalans són Xavier Pardo i Xavi de la Fuente, dos pianistes que ja ens tenen acostumats a una sèrie de treballs discogràfics plegats, l'últim dels quals porta per títol Clair de Lune, el clar de lluna, que ha inspirat tants i tan diversos compositors. Una mostra n'és aquest disc, en la qual els dos pianistes s'alternen en la interpretació d'obres de músics com Debussy, Satie, Johann Sebastian Bach, Saint-Saëns, Tommaso Albinoni i, evidentment, el clar de lluna més cèlebre segurament del repertori, la sonata número 14, opus 27, de Ludwig van Beethoven. Així sona en aquest enregistrament.

Hem encetat les sonoritats d'avui amb música de Ludwig van Beethoven, de la seva sonata Clar de Lluna, número 14, opus 27. Aquesta és una de les obres escollides per Xavier Pardo i Xavi de la Fuente per al disc que comparteixen dedicat a aquesta temàtica. El títol de l'enregistrament és justament Clair de Lune i conté obres, a més d'aquesta que acabem de sentir, de grans compositors que també s'han inspirat en aquest fenomen astronòmic, en bona mesura francesos com Debussy, Satie o Saint-Saëns, però també hi ha música, entre d'altres, de Johann Sebastian Bach o Tommaso Albinoni. I a continuació, a les sonoritats de Catalunya Música, ens traslladem a la cort virregnal de Nàpols a començaments del segle XVII. Allà és on sonaven les obres de compositors com Trabacci, Lambardi, La Corcha, noms que no coneixem gaire avui dia, però que han estat recuperats per Albert Requesens al capdavant del seu conjunt La Grande Chapelle, en aquest disc que sentirem tot seguit. Música que s'interpretava, com dèiem, en aquesta cort virregnal durant el govern del tercer duc d'Osuna i que ha pres per títol Delizie di Posillipo, música per al virrei de Nàpols, un enregistrament del segell discogràfic Lauda, del qual sentim el fragment titulat Lenguas son de este monte.

Lenguas son de este monte era el títol del fragment que acabem de sentir del disc titulat Delizia di Posillipo, música per al virrei de Nàpols, una reconstrucció feta per Albert Requesens al capdavant del conjunt La Grande Chapelle d'una sèrie d'obres vinculades a la cort virregnal d'aquesta ciutat de Nàpols a començaments del segle XVII, obres de compositors com Trabacci, Lambardi o La Corcha que comparteixen espai en aquest enregistrament del segell discogràfic Lauda. I a continuació, més a prop de casa, música de Frederic Mompou, interpretada per Emili Brugalla, que ha dedicat un dels seus últims discos, el primer de la col·lecció Llum del segell Neu Música Contemporània, titulat justament Piano Works. Conté, entre d'altres, les variacions sobre un tema de Chopin, les impressions íntimes, els cants màgics o les tres variacions i també els sis petits moviments de la sèrie Charme, que sentirem tot seguit.

0: Era música de Frederic Mompou, composta entre els anys 1920 i 1921. Charme, contemporània, entre d'altres, per exemple, de les tres variacions o molt poc posterior als cants màgics. Totes aquestes, juntament amb les impressions íntimes i les variacions sobre un tema de Chopin, són obres de Frederic Mompou que Emili Brugalla ha enregistrat en un dels seus últims discos titulat justament Piano Works i que ha publicat el segell Neu dins de la seva nova col·lecció Llum. Així arribem més o menys a l'equador del nostre temps, a les sonoritats d'avui, a Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música.
0: Sonoritats que continuen endavant amb un nou fragment del disc titulat Romantic Cello, opus 33, a partir del concert per aquest instrument del compositor Camille Saint-Saëns, però que també inclou altres obres d'Alexander Glazunov o de Piotr Ilich Tchaikovsky. Els intèrprets Gregorio Nieto, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Londres, que dirigeix Josep Vicent. I una altra mostra d'aquest disc, novament de Camille Saint-Saëns, un dels fragments més cèlebres del seu Carnaval dels Animals, justament el cigne en el qual el violoncel té un paper preponderant. El sentim tot seguit.

Hem sentit un dels fragments més cèlebres del Carnaval dels Animals de Camille Saint-Saëns, l'escena dedicada al cigne, que concedeix un protagonisme especial al violoncel. I és que el violoncel és l'instrument protagonista del disc titulat Opus 33, Romantic Cello, amb què Gregorio Nieto, al costat de la Simfònica de Londres i dirigit per Josep Vicent, ha deixat constància d'aquesta i altres obres de Camille Saint-Saëns, sobretot el seu concert número 1 per violoncel, del qual pren el títol al disc, i també músiques d'Alexander Glazunov i de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Seguim endavant, doncs, a les sonoritats d'avui a Catalunya Música, a continuació amb una proposta de Jordi Savall. Es tracta de la Missa en do menor de Wolfgang Amadeus Mozart, una de les grans obres del repertori coral i orquestral de tots els temps que el músic i gualadí han registrat al capdavant dels seus conjunts. Sentim d'aquesta obra inacabada, recordem-ho, un dels fragments més cèlebres, la fuga Cum Sancto Spiritu, que corona el segon moviment, el Glòria.

D'aquesta manera acaba el Glòria de la missa en do menor de Wolfgang Amadeus Mozart. Aquesta és l'obra en la qual ha fixat la seva atenció el músic igualadí Jordi Savall al capdavant dels seus conjunts i per al segell Aliavox que ha editat aquest enregistrament que acabem de sentir. Seguim endavant, recordem que sou a les Sonoritats de Catalunya Música i a continuació us proposem tornar al piano de mans de Josep Colom i Clàudia Dafne Sevilla. Plegats han enregistrat una selecció d'obres per a piano de Santiago de Masarnau, un compositor del segle XIX, nascut 1805 i traspassat el 1882, del qual aquest triple disc compacte recull, com dèiem, l'obra per a piano. Ens sentim a continuació com a mostra l'Andantino di Camera, opus 20.

Hem sentit l'Andantino di Camera Opus 20 del compositor Santiago de Masarnau, un músic del segle XIX format a París i del qual els pianistes Josep Colom i Clàudia Dafne Sevilla han enregistrat l'obra per a piano en un triple disc compacte que ha vist la llum de mans del segell Eudora. Aquest que hem sentit, aquest Andantino di Camera Opus 20, era una mostra del primer d'aquests tres discos compactes. Seguim endavant i ara canviem el piano pel quartet de corda per endinsar-nos en el catàleg del compositor Moisés Bertran, compositor del Maresme, establert de fa molts anys a Colòmbia, on ara fa uns anys li van dedicar una activitat titulada Retratos de un compositor. Una activitat que inclou no només concerts, evidentment protagonitzats per la seva música, sinó també diversos enregistraments dels quals us oferim a continuació el preludi d'una suite per a quintet de vent.

0: Amb aquest preludi s'inicia la suite per quintet de vent de Moisès Bertran, una mostra que acabem de sentir del catàleg d'aquest compositor del Maresme, nascut el 1967, establert de fa molts anys a Colòmbia, on ara fa uns anys li van dedicar un homenatge en la forma titulada Retratos d'un compositor, que inclou tant concerts com enregistraments. Un fruit d'aquell homenatge, doncs, és aquest enregistrament que acabem de sentir d'aquesta obra per quartet de corda, compartit amb moltes altres obres del seu catàleg per a diverses formacions instrumentals. I amb aquesta música nosaltres acomiadem avui el programa. Tot desitjant que la nostra selecció de sonoritats us hagi agradat, ens acomiadem tot emplaçant-vos a la nostra pròxima edició, que serà ben aviat i com sempre aquí, a la sintonia de Catalunya Música. Us hi esperem.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: I és que el no fer coses per por és un dels grans mals de la societat. Quan sentim por d'alguna cosa, penso que amb més motiu vol dir que l'hem de fer. Hem de sortir de la zona de confort, que és on comença la vida.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló. La sobretaula. Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 4:45 de la tarda amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics. A l'assaig general, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig general. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a 6:00 PM. Albert Torrents i Marta Lanau.

Sons que evolucionen i un batec ininterromput. Així sona Opac, de la berlinesa Jaco Jaco, el track que avui obre el camí. El sintetitzador dona pas a la guitarra gràcies a Sergio Sorrentino i Renascent, en col·laboració amb el pianista brasiler Angel Rüdiger.

mai dos cops al mateix riu. O sí, Same River Twice i el fluir de la clarinetista i compositora Aviva Endine. Ara, els dies que comencen de nit, les hores per davant. Un repte que dibuixa el productor Maxime Dangle en col·laboració amb Seroplex a Matin Bleu.

Ressons d'electrònica clàssica, electro, garage, house i el ritme com a actor principal. Senties Surrounded by Neighbors, del britànic Luke Vibert, un track inclòs al seu darrer àlbum, Grit. És moment ara per les textures transparents i les combinacions experimentals del TLF Trio. Així sona la Suite X, violoncel, piano, guitarra i res més.

el violoncel de Sheku Kane Mason i l'elegia en do menor de Gabriel Fauré aporta el toc de nostàlgia i l'intensitat emocional al viatge. Un recorregut que segueix amb More Than Love, des de Los Angeles, un track ric en textures del projecte Yes And.

Mirant dins per trobar què? Introspecció codificada, mètriques superposades, això i més és Vision of Self, un tall que signa Rival Consoles. Segueixes endavant amb un viatge minimalista, Water Synth, de Fortet.

I arriba al final, la veu d'Agnes Obel i Can't Be, seri sense seri del tot, un track que sents en la remescla del productor francès, Ron.

0: Hem sentit el tercer i últim moviment rondó del concert per trompa i orquestra de Carles Tàmits. Els intèrprets eren Zdeněk Tilsar, trompa, i l'orquestra de cambra de Praga, dirigida per František Vajnar.
1: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
2: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
1: Oh, fixa't com sona...

Us convidem a sentir el trio en piano número 7 en si bemoll major, l'Arxiduc, l'opus 97 de Ludwig van Beethoven. Avui sentirem una gravació que el 1970 van fer d'aquest trio de Beethoven el violinista Heinrich Zering, el violoncel·lista Pierre Fournier i el pianista Wilhelm Kempff.

0: En aquesta versió de luxe, interpretada pel violinista Heinrich Zering, el violoncel·lista Pierre Fournier i el pianista Wilhelm Kempff, hem sentit el trio en piano número 7 en si bemoll major, l'Arxiduc, l'opus 97 de Ludwig van Beethoven.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a piano i orquestra número 21 en do major, Köchel 467, de Wolfgang Amadeus Mozart. És en un enregistrament de l'any 1961 a càrrec de Rosina Levian, piano, i la Juilliard Orchestra sota la direcció de Jean Morel.

0: S'acaba aquí el concert per a piano i orquestra número 21 en do major Kühl 467 de Wolfgang Amadeus Mozart. N'hem sentit un enregistrament de l'any 1961 a càrrec de Rosina Levion, piano, i la Juilliard Orchestra sota la direcció de Jean Morel.
1: Catalunya Música.

Sentirem a continuació la sonata per a piano número 3 en si menor, opus 58 de Frédéric Chopin. La sentirem interpretada per Mouillez-vous al piano.

0: Hem sentit la sonata per a piano número 3, sonata en si menor, opus 58 de Frédéric Chopin, interpretada per Mu Yevu al piano.
1: Nocturn. Continuem la nostra programació situats a les Terres Altes d'Escòcia, una regió muntanyosa del nord d'Escòcia, Highlands. El meu cor és a les Highlands, és el títol d'una cançó per a veu i orgue del compositor estonià Arvo Pärt. La sentim interpretada per Else Torp, soprano, i Christopher Bowers, broadband, orgue.

0: És la cançó per a veu i orgue El meu cor és a les Highlands, música d'Arvo Pärt, que hem sentit interpretada per Elsa Torp, soprano, i Christopher Bowers Broadband, orgue, un enregistrament de l'any 2010.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La següent proposta que us fem a Catalunya Música és la de l'audició de la sonata per a violí i violoncel de Maurice Ravel, interpretada per Vineta Sareika, al violí, i Christian-Pierre Lamarca, al violoncel.